0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

No goso preguntar l'absència si te n'anava un sol instant.

com la pluja estima la rosa, quan la vesteix de mil colors.

0: Ràdio Arrels.
1: A Canet, 95.
2: Presoner d'un país que pinta sobre el mapa l'hexagon ensuat d'una sang que fou roja. Pres d'aquest país sóc. Pres d'aquest país sóc. Presoner d'aquest poble on el burgès tossut ha barrat cada porta sobre la ràdio oberta. Pres d'aquest país sóc. Pres d'aquest país sóc. Presoner del meu ésser portant una revolta com el fre d'un cavall remugant la sang seca. Pres d'aquest país sóc. Pres d'aquest país sóc. Si obro la finestra, els murs de la consueta serà sols per un deure el meu passat en ressenya, una agra flor de dubte dins la carn s'amarrela i aquella por podrida de la nostra impotència. Pres d'aquest país sóc. Pres d'aquest país sóc. Pres d'aquest país sóc.

0: Ràdio Arrels.
1: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i pel Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita, o Margarida, d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
2: Ràdio Arrels, en veig 93.1.
3: Ràdio Arrels, 100% en català.

el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint. Queda vell.

d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura, la pell

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Se'n van del país per anar a treballar a París, molt més enllà de la llur terra. Fa temps que...

et duen a res. I he pensat en el camí, que és difícil escollir cap on anar. I per més que torno a tu, i per més que torno allà, ja mai més

0: més. Rayo Arels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o potser més contundents o precisos, quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, metàfores, hipèrboles o comparacions. No són decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per parlar d'una persona que té la cara vermella, per exemple, després d'un esforç, i bé, direm que és ruig com un pebrot. O, si és una escrutallufa, direm que és curiós com un pet de monja. Aviam si les coneixeu, aquestes. Negre com una panna. Besti com un cabàs. Bonic com un sou. Tot això són comparacions idiomàtiques. Botat com un canard que mostra el guifer. O botat com un galàpet. Carregat com un burro. Cutnús com una xinxa. Eixerit com un isquidó. Fals com l'aimen en Judes. Flaca com una bleda. Mè fort com un roure. Gelós com un ca jove. Girbit com un nyigo-nyigo. Gros com un tudesco. Gras com un teixú. Magre com un picot. Menut com un gra de mill. Pelat com una geneta.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arels. A Prada, 95.5.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. Són les 7.

0: apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
1: Vera critica la gestió del departament d'aquesta votació per la qual es van comprometre ara fa 10 anys. Per UIOP i Catalan, el govern ha demostrat poc interès en el tema i ha iniciat els tràmits massa tard.
0: Nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment de del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc. I d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar.
1: Canviem ara de qüestió perquè la Universitat de Perpinyà haurà de renunciar a 15 llocs de feina de cara a la reentrada per poder-se adequar a les exigències de l'Estat. La UPVD és una de les 21 universitats de l'Estat que inverteix més en sous del que l'Estat considera raonable i per aquest motiu haurà de renunciar a places d'ensenyament i de recerca i a un mestre de conferències. Des de la universitat s'assumeix que hauran de fer canvis, però asseguren que això no ha d'afectar la formació dels alumnes. I anem ara cap a Perpinyà perquè hem sabut a les darreres hores que un agent municipal de la ciutat té una inscripció nazi al braç. Un veí de la ciutat va identificar l'eslògan de les SS de l'Alemanya nazi tatuat al braç d'esquerra d'aquest treballador i va compartir la notícia amb el digital d'investigació Reflectanfo. Els companys de la ràdio pública i sí han confirmat la informació i a més han afegit que aquest treballador va formar part de la llista de Louis Alliot a les municipals del 2020. En mobilitat, avui hi ha vaga a la SNCF i es preveuen fortes afectacions als trens de Catalunya Nord. De fet, avui està prevista una aturada total de la línia de Prada i tampoc es preveu que passin trens convencionals de passatgers entre Cervera de la Marenda i Narbona. Pel que fa al TGV, es mantenen 4 dels 5 trens d'alta velocitat entre Perpinyà i Narbona i els 2 TGV previstos entre Perpinyà i Figueres. I ara el temps.
2: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol, a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i pel Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
3: Radio Arers, a Canet, 95.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Catalunya Nord votarà a partir de finals de juny, com s'ha de dir aquest departament, fins ara Pirineus Orientals, però s'ha volgut fer un canvi de nom i actualment hi ha 3 propostes, que és mantenir Pirineus Orientals,

0: optar per Pirineus Mediterrània o una opció de Pirineus Catalans. Aquesta consulta, aquesta tria per la consulta ha generat queixes, sobretot al partit UIOP català, perquè no inclou l'opció de País Català. A aquesta hora podem saludar el Jordi Vera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com deia, us heu queixat que no hi ha aquesta opció País Català. Per què hi hauria de ser l'opció de País Català a la consulta?
1: A veure, perquè és una evidència que havia de ser. Aquesta consulta va néixer fa... Fent, aquesta idea de la consulta o d'una votació va néixer fa 10 anys ara, el 2016. És un engatjament que van prendre la presidenta de la regió, senyora Delgà, i la presidenta del departament, quan es van annexionar a la regió Occitania, es van engatjar en contrapartida a canviar el nom del departament. En fet, ho hauria calgut fer molt ràpidament, perquè en aquell moment la gent eren favorables, hi havia un ambient positiu i s'hauria pogut fer. Bé, la veritat és que la presidenta del departament, la madama Malherba, mai no ha tingut cap intenció de respectar l'engatjament que havia pres i si bé cada any pels desitjos del departament anunciava que es faria una consulta, l'anar retardant. I l'ha retardat tant que ara som 10 anys després i som, des del punt de vista, primerament, de suprimir el nom de PI català amb arguments que són totalment absurds i passers, com el que el Consell d'Estat no acceptaria. No sé d'on t'ho treuen, això. No hi ha cap jurisprudència. I no solament no hi ha cap jurisprudència, sinó que des de fa alguns anys a la Constitució francesa, després de les darreres modificacions, la noció de PI, la noció de Comunité i la noció d'autonomia han estat integrades a la Constitució. Per tant, no tenen res d'anticonstitucional. Però s'ha decidit que aquest nom seria tret de la tria.
0: Clar, però el que diuen els que han tret aquest nom de la tria, amb això del Consell d'Estat, és realment no hi ha cap departament... O sigui, tots els departaments tenen un criteri geogràfic, físic, diguem.
1: Bueno, això fa més de dos segles i mig. D'acord? Això, els noms dels departaments van ser triats just després de la Revolució Francesa a tot França. Però des de llavors, molta aigua a rajar sota els rius i moltes coses que no eren possibles són ara. És una fal·làcia total. No hi ha cap argument, no hi ha cap llei, no hi ha absolutament res que digui a la Constitució com s'han de dir els departaments. No existeix. I tampoc no existeix el fet que el Consell d'Estat es pugui oposar. Perquè el Consell d'Estat només dona una opinió, però el qui decideix sempre és el Consell de Ministres. Doncs, si ens referíem a la mateixa cosa, i vull fer una comparativa, l'autonomia a França era contrària a la Constitució fins ara. Ara mateix s'està discutint de l'autonomia de Còrsega i de la modificació constitucional. Doncs, en realitat, des del punt de vista de les institucions, són evolutives i les coses van canviant. Però torno a venir al nom del País Català. És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català. I els noms que ara estan sortint eren molt minoritaris, excepte que el segon nom més majoritari era Pirineus Oriental, és a dir, quedar com som. Per tant, això que està passant és una negació democràtica. És com si en un país hi havia un partit que les enquestes deien que és un partit que era el que guanyaria les eleccions i que algunes persones, no se sap qui, en aquest cas tampoc no se sap, decidissin que aquest partit no pot participar a les eleccions. I bé, això és exactament el que passa amb el nom de PI Català. Han decidit que un nom que és el més popular, puix que figura a totes les entrades de tots els vilatges del país, que és el que a les pàgines de l'Independent hi ha escrit PI Català, i doncs aquest nom que figura a tot arreu, que és el més popular, el més massiu, és prohibit de consultació. I això és una cosa, és una violació molt gran de la democràcia i, per tant, això no és el que la gent desitja.
0: Davant d'aquesta situació i que no hagin afegit aquesta opció, Jordi Vera, demanareu el boicot en aquesta consulta, llavors?
1: No, nosaltres no demanem cap boicot. Nosaltres cridem a manifestar el dia 27 de juny als carrers de Perpinyà a favor de PI Català. I nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà, perquè des del punt de vista del calendari polític estem a alguns mesos de les eleccions senatorials, a la tardor, estem a menys d'un any d'unes eleccions presidencials i legislatives i sabem pertinentment que aquesta qüestió no serà mai portada al Consell de Ministres per debatre'n perquè és massa tard, perquè ja entrem en campanya electoral, ja entrem en un altre tempo polític i el tempo polític que entrem no ajuda per poder eventualment canviar el nom del departament. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar. I, a més, no hi ha cap campanya d'informació, no hi ha cap debat dins la societat. És una cosa que només 4 gats saben que discutirem sobre d'això. No hi ha cap entusiasme, no se'n parla enlloc, a cap poble, a cap vilatge. És una qüestió de molt poca gent i, a més, s'està fent tot el possible perquè el nom de Pirineus Oriental, el que tenim ara, sigui el nom que la gent voldrà votar, perquè davant d'unes proposicions completament indignes, l'argument que la gent utilitza el més, és dir, com en un període de crisi es canviarà un nom, a més un nom que la gent no vol en pas, bé, es pot imaginar que hi haurà molt poca participació en aquesta consultació i que no representa el sentiment de la ciutat nord-catalana. I, per tant, li demanem a la senyora Malherba que aturi tot, que aturi aquesta comèdia, que no té cap suport popular i que, a més, un govern avui en dia com el seu, que està finalitzant, que està alguns mesos de ser escombrat dins les urnes, no té la legitimitat per fer aquesta consultació i, per tant, és una cosa que està cridada a fracassar.
0: Jordi Vera, heu explicat que organitzeu aquesta manifestació el dia 27 de juny i ara comentàveu la poca importància mediàtica i el poc ressò que està tenint a la gent de Catalunya Nord. No sé a l'hora de muntar aquesta mobilització si esteu tenint suports d'alguna altra entitat i quina resposta esteu tenint, perquè probablement hi ha gent que simplement no s'han enterat de que aquesta consulta existeix.
1: Això tens absolutament raó. En tot cas, en el que ens concerneix a nosaltres, a través, ja sigui de l'independent o a través de les xarxes socials en les quals estem intervenint molt, nosaltres estem fent evident aquest fet que acabo d'explicar, el fet que la censura de les institucions pel nom que és més popular és un fet antidemocràtic i nosaltres mobilitzarem sobre el fet que no hi ha respecte de la democràcia, que no hi ha pluralitat, que no hi ha debat, que no hi ha consens i que, per tant, és una imposició. I bé, estem en aquesta estratègia d'explicar, de convèncer, de mobilitzar la gent que se sent conscient d'una manera més forta i després continuarem en aquest camí perquè, en realitat, no es tracta només d'un nom, es tracta de diverses qüestions que fan que avui en dia la identitat del nostre territori està en absolut perill. Està en perill el nostre nom, està en perill l'ensenyament de la llengua catalana, està en perill l'ús del català, cada vegada és més minoritari, cada vegada tenim més dificultats. Hi ha altres qüestions com el fet que també en un territori en el qual ja està, tot està col·lapsat, és a dir, que ja manquem de terrenys per construir cases on l'aigua, tenim molts problemes d'aigua, hi ha una política també de submersió pels nous lotissements i la nova gent que arriba, i nosaltres, el nostre departament, el nostre territori, no està en condicions d'assumir aquests canviaments que són tan radicals, que canviaran la manera de ser, la fisonomia i la identitat profunda d'aquest territori, que fa 1000 anys que existeix i que ara està en un perill molt greu de desaparició. I, per tant, nosaltres estem fent una crida a la mobilització per impedir el que es diria en francès l'effacement du pays catalan, la desaparició de la nostra identitat, la desaparició de la nostra cultura, la desaparició de la nostra manera de ser. Tot està canviant i nosaltres, amb aquesta mobilització pel PI català, en fet és una mobilització global per defensar la nostra terra i la nostra identitat.
0: Aquí m'heu introduït, Jordi Vera, temes bastant diferents perquè parlàvem del nom del departament, sí. Però parleu d'aquests canvis i no sé si ho he entès, també critiqueu aquests canvis demogràfics, diguem.
1: Sí, critiquem els canvis demogràfics, critiquem el fet que tampoc no hi ha cap debat democràtic sobre el fet si hem de tenir milers d'habitants més que arriben a totes les nostres comarques, als nostres pobles, que ja són col·lapsats, que ja tenim problemes d'aigua, I hem fet tota aquesta qüestió. La qüestió del nom no és una cosa aïllada de la resta. El nom correspon a una filosofia, correspon a voler defensar sempre la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Donc tot això és un conjunt. Un nom per un nom no serveix de res. Canviar de nom per en tenir un altre, sense que no canviï res dins la realitat, no serveix de res. I a més afegiria per acabar que canviar de nom és una cosa tan transcendental que això només passa cada X segles. I tot el que s'està fent, i d'alguna manera, és proposar coses per impedir-ne de pitjors. I bé, això no és una política. Nosaltres preferim quedar-nos primers orientades per d'aquí uns anys poder dir-nos país català si creem un rapport de forces favorable. El que no volem és canviar el nom per canviar el nom, perquè la gent del món turístic els interessa. Bé, és que interessa al poble de Catalunya Nord, és que interessa als habitants del país. No, volem canviar, si hem de canviar, perquè nosaltres som el país català. Som el país on viuen els catalans. No és una noció simplement geogràfica, no. És una noció històrica d'un poble. I les altres nocions són nocions geogràfiques. I la geografia no serveix de res sense l'ànima del poble. I és això, és per això que ens mobilitzem.
0: Ha quedat clar el concepte del nom. Per anar acabant, m'ho ha insistit Jordi Vera amb aquest concepte que no era només el nom, sinó també una mica la cosa i aquesta defensa doncs, de la terra i també, dèieu, en contra de polítiques migratòries, al final, de temes demogràfics.
1: Pas contra les polítiques migratòries a França les decideix l'Estat. No som nosaltres. Doncs, l'única reflexió que faig, i ho entendràs perfectament, i no té res d'ètnic ni de racista ni res en absolut. En el meu cantó, nosaltres som el cantó dels Aspres. No fa gaire es va fer una reunió d'informació sobre el que canviaria. I ens van anunciar l'arribada de 10.000, la construcció de casa i l'arribada de 10.000 habitants de més en el cantó. Très bien. 10.000 habitants de més en el cantó vol dir que les escoles actualment serien col·lapsades immediatament. Voldria dir que a cada casa d'aquestes 10.000 nous habitants, a cada casa hi hauria 3 cotxes de més, amb les carreteres que són carreteres que tenen més de 100 anys. Doncs voldria que col·lapsaria les carreteres. L'aigua, que estem encara nosaltres en zona vermella, és a dir, que no podem ni regar ni no sé què, amb 10.000 habitants de més encara hi hauria menys aigua. És un fet de supervivència ecològica. No és una cosa ètnica ni racial ni res. És de supervivència ecològica, natural. El nostre territori ja no pot absorbir més gent. Ni pel treball ni per res. No estem en condicions en absolut de poder rebre més gent, perdre encara més la nostra identitat, perquè tota aquesta gent que arriba, com l'Estat i les institucions, no ajuden a fomentar el català, els hi aprendre el català, els hi dir on són, a integrar dins la societat catalana, fa que nosaltres estem en una societat en la qual, en fet, hi ha dues societats. I això no és viable, perquè en aquest context els que desapareixerem serem els catalans. En un context en el qual la gent no sap on va, on arriba, la cultura que tenim a la base, doncs nosaltres estem en perdició total, estem morts. I doncs nosaltres, avui UPI Català, el nostre moviment, no ho vol això. Vol que Catalunya, que el nostre país, Catalunya del Nord, el país català, retrobi la seva identitat, que tingui la capacitat d'integrar, d'incorporar a la nostra identitat tota la gent que ve de fora, com hem fet durant segles, però que ara és impossible.
0: Queda clar l'apreciació perquè també ara fa uns dies a diversa gent va sorprendre una foto que van penjar des d'un partit del sud al qual se li fa un cordó sanitari, que és Aliança Catalana, que és un partit obertament xenòfob, i van penjar una foto a una reunió amb vosaltres. Això va sorprendre...
1: Perdona'm, això és una afirmació que feu, que no té cap base... Si era un partit il·legal, un partit contrari a la llei, hauria de ser dissolt.
0: No ho he dit, que fos contrari a la llei, que és obertament xenòfob.
1: Per què xenòfob?
0: Perquè fan...
1: Què ho he dit? Ha estat condemnat per aquesta qüestió?
0: No em vull
1: fer fort amb això, vull dir... Això és una afirmació que no té cap base jurídica.
0: Jurídica no, perquè no és...
1: Doncs ja està, doncs que no, quan una cosa no és jurídica... No...
0: D'acord, doncs no existeix.
1: Dret, quan no, algú no ha estat condemnat per una cosa, no existeix.
0: D'acord, el que sí que existeix és que...
1: Que pots dir que diguis que és un partit populista, admetem-ho. Però altres coses no les cal dir. Perquè
0: és un partit que basa, que basa el seu discurs, és igual, no és el tema d'ara, però que basa el seu discurs...
1: Contestaré localment. El Rassemblement Nacional és un partit que es pot considerar similar, no? Estem d'acord?
0: Sí, en algunes coses, sí.
1: Sí, bueno, podria considerar similar. Perdona'm, els electes de la comunitat de l'aglomeració de Perpinyà, socialistes, de dretes i tot això, van votar l'Alió, sí o no? Van votar que sí, van votar l'Alió com a president d'això, sí? Van votar. Van elegir l'Alió com a president de l'aglomeració de Perpinyà. Ple de batlles que, de partits moderats i tot això, centristes, de dretes, van votar per l'Alió, doncs? Doncs tots són feixistes, són tots xenòfobs i tot això. No, és una bestiesa el que esteu dient. Vale. Llavors, es respondré sobre el fons. Aliança Catalana ens va demanar de rebre, de que el rebéssim, perquè volien saber la situació a Catalunya Nord, i els hem rebut com si ens ho hagués demanat qualsevol altre partit, que no ho ha fet.
0: Queda claríssim. Doncs, Jordi Vera, moltes gràcies.
1: No, de res, bona diada.
2: Ràdio Arrels, en FIAC 95. Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
3: Bon dia, sóc Aureli, del País de Red Història Conflent Canigó. Abans de l'estiu, us proposem una visita guiada del poble d'Orbanya. El dissabte 13 de juny, a les 3 de la tarda, la Martina Boé, la nostra guia, us portarà a la descoberta d'aquest encantador poble al cap del món que us seduirà pel seu aire de muntanya amb les seves cases cobertes de lloses. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Red Història Conflent Canigó.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 6 de juny del 1993 es mor Joan Pau Giné. Va néixer a Bages a l'octubre del 1947, fill d'una família amb orígens prop de Tarragona. Amb quasi 30 anys es va fer conèixer artísticament a partir del 1976 al costat, entre altres, del Pere Figueres. Es va convertir ràpidament en una veu popular. L'any 1978, Joan Pau Giné va publicar el seu primer disc, Adiu ça va, amb 11 temes propis i una adaptació en català de la cançó Le temps des cerises. Giné era un bon intèrpret amb cançons surrealistes i amb un caire humorístic. El segon disc no va arribar fins l'any 1993, Bona nit, Cargol. Va morir poc després a conseqüència d'un accident de cotxe. Tenia 45 anys. Va deixar moltes cançons inèdites que es van publicar 10 anys després de la seva mort, el 2003, sota forma d'un llibre disc, Records de vida. Les seves cançons encara són molt populars, com l'Aioli, que escoltem ara.
8: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia i la força d'un remat.

amb guitarres matineres per un cant recuperat, amb idees camineres i espectacles de mercat, amb aixirments i costelles

Caparrutxos palassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé, amb el Lluís sap que sempre guanya i el diumenge fer el tercer.

0: Fins aquí l'Aioli de Joan Pau Giner.
1: Radio Arels, a Perpinyà, 95.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Joan Tocavents, del Portús, és un dels escriptors de Catalunya Nord que ha publicat més novel·la, contes, assaig, pedagogia, poesia, teatre, els espectacles de Jordi Barra, per qui també va fer la lletra de moltes cançons. L'any 87, Edicions El Trabucaire, li va publicar El castell de l'Esparver, una novel·la d'aventures i misteri amb un personatge, el Martí Serra, professor, que es retira a viure en un castell desenganyat, entre altres coses, de la seva activitat com a catalanista.
3: Sí, el personatge va totalment desenganyat per la catalanitat que el rodeja, no sols a nivell del que coneix molt bé, és a dir, l'ensenyament, sinó també a nivell de la posició dels municipis enfront de la invasió turística, de la repartició de les terres, però també desenganyat enfront de la posició de Barcelona i de la Catalunya del Sud. Però el que puc dir és que aquest personatge és un personatge molt estricte i que té posicions molt trencades, i que en un moment del relat n'arriba un altre de personatge, que és un mestre, que ell és molt més sensat, si vols, i entre els dos s'ha de fer...
4: El seu amic, vols dir?
3: Sí, el seu amic, s'ha de fer el balanç, si vols, entre els dos personatges.
4: El desengany de Martí Serra també s'adivina que és un desengany prop dels altres activistes catalanistes del país.
3: Té l'impressió, Martí Serra, primerament, no ho dic dins del llibre, que és un personatge que pensa que el que toca la política s'hi embrut. I té la impressió que l'activisme, en lloc d'ajudar la causa catalana, li porta prejudici, i la seva posició comença, si vols, parteix d'aquí.
4: En Joan Tocavents ha utilitzat en Martí Serra, doncs, per dir el que pensa sobre aquest fet?
3: No, en Joan Tocavents no ha pas utilitzat en Martí Serra per dir el que pensa d'aquest fet. Com tu he dit, hi ha dos personatges. La posició d'en Joan Tocavents és una posició intermediària entre la del Martí Serra i la de l'altre personatge principal del llibre.
2: 1987, Joan Tocavents, parlant de la novel·la que acabava de publicar, El castell de l'Esparver, a Edicions Trabucaire.
1: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2.
5: Ràdio Arrels.
6: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i Pol Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.
7: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
8: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem aquí a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional a Nord Catalana i hem estat parlant de la Cobla de Joglars, una cobla que vam dedicar-li tot el darrer episodi i que ens explicàveu doncs, que dura durant, des de l'edat mitjana i que arriba una mica fins a la Revolució Francesa. Però a partir d'aquí hi ha molts canvis, no?
9: Hi ha un moment on hi ha com un blanc de referències. Ells existeixen, eh? Pensi que un moment, bon, existeixen un xic menys, la gent és menys de moda, però aguanten. Havíem pogut parlar del bas, el baix, el basson, que es trobava dins cobles. Com deia, era un instrument, abans que no es trobava dins les cobles, era un instrument que es trobava a casa dels xerrimiaires. Ells en tocaven. Però aquest instrument, com que són els mateixos músics, com que xerrimiaires desapareixen amb la Revolució Francesa i l'Antic Règim, els que saben en tocar continuen a l'inici a tocar-ne un xic dins les cobles. Dic a l'inici, però als anys 1850 encara hi ha mencions de baix dins les cobles. Per jo, això és molt personal, la tenora, o el que anomenem avui dia tenor, era una de les xeremies que tocaven amb els xeremiaires i que és per això que en tenim pocs rastres dins les cobles antigues, perquè arribarà dins les cobles després de 1800. Aquestes, doncs, xeremiaires desapareixen, només queden les cobles de 4 o 5. Evolucionen de mica en mica. Com ja ho hem dit, cap allà 1850, la cornemusa desapareix, reemplaçada per diversos instruments, el que quedarà serà el trombó. I arribem a 1857, i aquí deixaré la paraula al Pere.
10: Llavors, és el moment de la modernització dels instruments de cobla. Fins i tot es va intentar modernitzar la cornemusa, després el gust musical va fer que l'invent no va prosperar, tenim un grall de cornemusa amb claus al Museu del Palau Lascaris, a Nice, però és l'únic grall català amb intent de modernització que es conserva. Doncs, la modernització, és a dir, la modernització, senzillament, s'afegeixen claus al flabiol, a la prima, a la tenora, s'eixamplen l'amplitud dels instruments, s'adapta també l'instrument quan toca a un ús solista, es milloren les mecàniques, els sistemes de claus i, evidentment, el repertori canvia. Si ens quedem a Catalunya Nord, hi havia una dansa de la qual només tenim mencions escasses que se'n deia senzillament el ball, que després es va anar caient en desús, tenim més arxius de danses com són els xotis, el vals, les polques, mazurques, que són danses de saló que eren de moda aleshores al segle XIX i que, ironia com ho diria, en fi, del destí, es coneix aquí localment com a ball català, en oposició amb la sardana.
8: Ah, tot i que eren danses, que totes les que has dit no n'hi ha cap...
10: En gens d'absolut, cap que sigui específicament catalana, ben al contrari, però met aquí. Va acabar passant com a ball català. Molt bé. Coses divertides que podem remarcar. Però la formació també s'estabilitza. És a dir, d'una formació amb un mínim de dos músics ben bé, després amb un nombre de músics que varia entre 3, 4, 5, la cosa s'estabilitza, més o menys, ho sintetitzi moltíssim, al voltant de 6 músics. Doncs ens trobem amb un flabiol, dues primes, dues tenores, un baix de metall, originalment un trombó de vares. Després n'hi ha que van dir no, el trombó no va bé, no queda bé perquè és el mateix registre que la tenora. Doncs ho van substituir per un saxhorn. Això més endavant. També, la substitució de certs instruments es fa amb l'evolució tecnològica dels instruments més clàssics, que això també és divertit d'observar-ho. Però de moment me centri molt en el que era l'ús a Catalunya Nord, però de fet és Catalunya Nord en el sentit molt ampli, perquè la mateixa cosa passa a l'Empordà, estrictament.
9: Pep Ventura no va inventar la sardana, tal com l'Andreu Torrent no va inventar la tenor. En Pep Ventura toca en cobla en aquell moment, i toca dins cobles empordaneses, que de fet fins a 1840-1850 són les mateixes, amb el mateix nombre d'instruments, que les nostres d'aquí de Catalunya Nord. Com deia el Pere, 6 instruments. Això es segueix, és una cosa que segueix molt i molt bé. El que ens passa aquí a Catalunya Nord, que és una cosa, no sé, una bogeria inesperada, tenim la família Coll de Serret, que hi ha el pare, que té 3 fills. Un ha marxat de músic militar a París, els altres s'han quedat aquí. Tenen una cobla junts. En 56-57, el que havia marxat a París, que es deia Josep, cultura molt francesa, però de territori català, arriba aquí, no té més feina, s'instal·la a Perpinyà, i a Perpinyà comença a fer arranjaments de balls catalans. El contrapàs, composa també, composa moltes coses. Tenim la data exacta d'això. El mateix any, la família Coll, doncs el pare amb els dos altres fills, es barallen del que sembla amb la família els Simon de Prada, que després van fer la cobla Ferreols, i decideixen pujar una cobla amb l'Andreu Torrent, tenorista, i dues persones més d'Illa de Tet. I fan un anunci dins la premsa. I això és com molt revolucionari, perquè fins ara, quan hi havia una cobla, hi havia només apuntat cobla dins la premsa, no sabem qui era. I aquí és la primera vegada que tenim un anunci amb un nom de cobla, els músics i tota la informació. I és el moment on treuen el flabiol de la cobla per ficar el cornetí. 1857. I aquest Josep Coll, doncs, a Perpinyà, que ell comença a treballar al Teatre de Perpinyà, doncs cultura molt clàssica, ell no toca en cobla. Fa les composicions d'aquesta cobla. El que és interessant és que tot això funciona. És a dir, que crea una moda. I a partir del moment on tens un compositor que escriu per 6 instruments definits, amb una cobla de 6 músics cèlebres del departament que comencen a tocar un xic per tot arreu. Creen aquesta moda i creen, de fet, la cobla rossellonesa. Abans teníem la cobla que diem de joglars, amb els instruments més antics, un repertori que no ens ha arribat tant que això. I ara tenim una música escrita, composicions, etc. etc. I doncs 1857 és una fita capital per entendre les cobles en general. D'altre costat de la frontera, mateixa cosa. Tenen aquestes formacions que comencen a evolucionar per històries com dir, de territori molt diferent, històriques, de vegades es doblegen perquè tenen de fer concerts, comencen un xic a canviar, comencen a tenir la sardana dita llarga que apareix, amb escriptura també. I és a partir de 1857 que comencem realment a tenir la distinció entre les cobles nord-catalanes i les cobles empordaneses, que direm de sardanes més tard. No sé si descuidi coses...
10: No, de manera molt sintètica, evidentment, hi ha l'engròs. No hi havia només la cobla del Pep Ventura, si volem fer encara més provocació, el Pep Ventura no va inventar la cobla. No, és a dir, tot això són intents, de la mateixa manera que no només hi havia els tallers perpinyanesos, encara que va ser el motor de la modernització, en tot cas, el que es veu més... També hi havia altres tallers a l'Empordà, segurament. Hi havia la torneria Reig, que a priori no faraven, no posaven les claus ells mateixos, doncs que és possible que ho demanessin en altres artesans. En tot cas, aquest resum de l'història de l'evolució de les cobles és molt ben il·lustrat en les col·leccions i del CIMP, Museu dels Instruments de Serret, 14 carrer Pere Remei, o també en el Museu d'Història de la Ciutat de Girona, on podeu veure unes altres evolucions, per exemple, de la prima. Per citar un altre coble que no va passar a la història com la cobla del Pep Ventura, és la cobla del Miquel Gic, el qual sabem, perquè se n'ha conservat els instruments, sabem que tocava amb un flabiol del Valentí Turon, per exemple. Però cadascú vol també aportar la seva innovació per fer la seva promoció, senzillament. Hi ha invents que passen a la història i d'altres que, per molt que hagin funcionat en el seu temps, l'historiografia no ha guardat.
8: Doncs moltes gràcies als dos.
11: Gràcies.

Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Bon dia. Avui som el grup de Rumba Como, un grup de rumba catalana, i toquem l'11 de juny a Opul. I el 19 de juny toquem el Xató de Balmí a Argelès. Voilà. Veniu nombrosos. Adéu, família. Vinga la rumba.
3: Bon dia. Som la Simona del col·lectiu Non a la THT. Divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigú, a les 18:30, tindrà lloc la presentació del llibre del col·lectiu Non a la THT, no a la línia de molt alta tensió. 25 anys després, la lluita ciutadana que va unir associacions i elegit per aturar la instal·lació de línies elèctriques de molt alta tensió és relatada dins un llibre bilingüe aquí els gegants s'enterren, ici on enterra les gerns. El llibre serà presentat per les figures clau d'aquella època i per en Lluís Dagues, l'escriptor. Al lloc web dedicat collectiu-noalatht.fr podeu descarregar totes les fotografies que vulgueu i veure la pel·lícula completa que es va fer durant aquesta lluita. Doncs, el divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigú, a les 18:30, vos hi esperem. Adéu.
4: L'agenda dels auditors de Radio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
3: El tancament de la vigilància submarina als Estats Units fragilitza el monitoratge del canvi climàtic. Bon dia. La xarxa internacional de vigilància de la salut dels oceans ha patit fa uns dies un fort revés arran de la decisió de l'administració nord-americana de Donald Trump de desmantellar l'Ocean Observatory Initiative, un dels sistemes de monitoratge submarí més avançats del planeta. Aquesta infraestructura capdavantera, finançada per la Fundació Nacional de Ciències, compta amb més de 900 sensors d'alta tecnologia col·locats estratègicament als fons oceànics de l'Atlàntic i del Pacífic per obtenir dades crítiques en temps real. El tancament programat del programa implica la retirada total dels equips de mesurament en regions marines altament sensibles com el mar d'Irminger o el golf d'Alaska, privant els investigadors de tot el món d'un flux continu de coneixement científic. Els científics utilitzaven aquests instruments per analitzar fenòmens complexos de gran abast com l'acidificació de les aigües, la pèrdua de biodiversitat, la intensitat de les onades de calor marina i les dinàmiques dels corrents oceànics globals. La pèrdua d'aquestes estacions de mesurament arriba en un moment d'especial vulnerabilitat meteorològica a causa de l'aparició d'un nou episodi intens del fenomen El Niño i del registres continuats de temperatures màximes a la superfície de la mar. Diversos sectors de la recerca denuncien que la mesura respon a criteris purament polítics destinats a retallar el pressupost destinat a la ciència climàtica federal, fet que afebleix greument la capacitat de preveure desastres ambientals i de coordinar accions de mitigació globals des del Sistema Mundial d'Observació dels Oceans.
4: Radio Arrels, Amias, 95. Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres 10 de juny. Les notícies de Catalunya Nord, aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. UOPI Catalán fa una crida a la manifestació pel dissabte 27 de juny per reclamar que l'opció País Català sigui present a la consulta pel nom del departament, una consulta que es votarà a finals d'aquest mes. L'organització de la consulta no ha incorporat l'opció País Català perquè consideren que l'Estat no l'acceptaria, una justificació que no ha convençut els membres del partit. Jordi Vera és coordinador de UOPI.

0: sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc. I d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar.
1: Canviem ara de qüestió perquè la Universitat de Perpinyà haurà de renunciar a 15 llocs de feina de cara a la reentrada per poder-se adequar a les exigències de l'Estat. La UPVD és una de les 21 universitats de l'Estat que inverteix més en sous del que l'Estat considera raonable i per aquest motiu haurà de renunciar a places d'ensenyament i de recerca i a un mestre de conferències. Des de la universitat s'assumeix que hauran de fer canvis, però asseguren que això no ha d'afectar la formació dels alumnes. I anem ara cap a Perpinyà perquè hem sabut a les darreres hores que un agent municipal de la ciutat té una inscripció nazi al braç. Un veí de la ciutat va identificar l'eslògan de les SS de l'Alemanya nazi tatuat al braç esquerre d'aquest treballador i va compartir la notícia amb el digital d'investigació Gefletanfo. Els companys de la ràdio pública i sí han confirmat la informació i a més han afegit que aquest treballador va formar part de la llista de Louis Alió a les municipals del 2020. En mobilitat, avui hi ha vaga a la SNCF i es preveuen fortes afectacions als trens de Catalunya Nord. De fet, avui està prevista una aturada total de la línia de Prada i tampoc es preveu que passin trens convencionals de passatgers entre Cervera de la Marenda i Narbona. Pel que fa al TGV, es mantenen 4 dels 5 trens d'alta velocitat entre Perpinyà i Narbona i els 2 TGV previstos entre Perpinyà i Figueres. I ara el temps.
2: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalado, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol, a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i Pol Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
3: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
4: A Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora, acollim l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
5: Bon dia.
4: I avui vols parlar d'un tema d'actualitat que a Catalunya és absolutament impossible de passar al costat, aquesta visita del Papa a l'Estat espanyol i a Catalunya, i concretament també a Barcelona. Pere Beca, és que aquesta visita del Papa a Barcelona té un sentit polític pels catalans?
5: Doncs, primer de tot, és clar que hi ha molts anys que cap papa ha vingut a visitar Barcelona, i és el cas durant 3 dies del papa Leó XIV, que trepitjarà el sol de Catalunya i farà una sèrie d'actes simbòlics. Això no vol dir clarament cap presa de posició política ni cap reconeixement explícit del problema català, ja que la visita del Papa ha començat per Madrid aquest passat final de setmana amb molta aglomeració de gent i que, a més, les màximes autoritats de l'Estat espanyol, rei, primer ministre i quantitat d'autoritats, assistiran a alguns dels actes a Barcelona i especialment la primera missa de la nova Sagrada Família. Però, com sempre, els actes polítics de caràcter simbòlic, i aquest n'és un particularment, poden tenir diferents lectures, diferents maneres d'analitzar. Recordem que Antoni Gaudí, el que va edificar, fer els plans de la Sagrada Família, a l'any 1917 ja deia: parlar català per nosaltres és un homenatge obligatori a les nostres origins. Per tant, si la raó més forta de la vinguda del Papa a Barcelona és l'acabament d'aquest edifici religiós, un dels més importants del món i segurament el més important del món cristià, després de més de 100 anys d'obres, i encara que de fet això no sigui totalment acabat perquè s'ha posat la creu al cim, però queden moltes coses a fer a les façanes i encara hi ha mesos o anys de treball que han de complir-se. Però bé, si el Papa ve i assisteix a diferents actes a Barcelona, s'ha de contemplar la totalitat del seu moviment. No sabem exactament si a la missa de la Sagrada Família, sabem de segur que no es farà tot en català, evidentment, però si no hi haurà o no hi haurà algunes paraules en català. Però el que se sap, i que em sembla tan important, és que la visita del Papa no és només la Sagrada Família, sinó que hi ha un acte de pregàries a l'estadi de Montjuïc, un lloc molt simbòlic per Catalunya, la Catalunya moderna, i que, fora de visitar la Sagrada Família, també farà o celebrarà una missa a la Catedral de Santa Creu, és a dir, un lloc molt barceloní, una visita a la presó de Brians, molt simbòlic també de la situació social de Barcelona, una visita al Raval amb discussió amb les associacions que es cuiden de les persones en dificultat social i, sobretot, per mi, un dinar amb els monjos de Montserrat. És a dir que els llocs simbòlics de la situació de la Catalunya actual, la política i la social, els llocs simbòlics de la preocupació del Sant Pare sobre els problemes d'organització social i no únicament de l'organització política ressallen d'aquest programa molt intens, però amb una orientació que clarament fa entendre que aquest home ja sap que a Catalunya hi ha un problema i que encara que no li toqui de prendre clarament posició sobre aquest problema, sap que això existeix i que ho considera. La Sagrada Família és un símbol català, però també és un símbol per tota l'humanitat cristiana i per tant, per tota l'humanitat també. Montserrat, o els monjos, és un símbol molt més lligat a la reivindicació identitària catalana. I ja sabem que hi ha hagut al voltant de l'organització d'aquest viatge moltes pressions sobre el tema de l'idioma, part del govern espanyol, del part del govern català, també segurament del part del govern dels Estats Units. I com a mínim, és segur que durant aquesta visita el papa utilitzarà la llengua catalana en algunes ocasions. Perquè, primera de tot, pur i simplement, i ho hem de recordar, català queda una de les llengües oficials de l'Estat espanyol, però perquè, sobretot, aquest papa entén la problemàtica tal com sigui. No vol dir que el papa sigui independentista, evidentment, i no ho dirà en cap manera. Però sí que si es mira la seva encíclica recent, encíclica redactada molt ràpidament després de la seva presa de funcions, demostra que la primera preocupació del papa, és a dir, i que hauria de ser la primera preocupació del món cristià, és per l'ésser humà, per la llibertat, pel benestar social, que és a la base de l'acció del cristianisme. I que aquest home sembla que això ho entengui molt més enllà del rol oficial polític que pot tenir la seva visita.
4: Pere Beca, l'interès que hi ha al voltant d'aquesta visita és que vol dir més enllà de la religió catòlica, que el paper, el rol de la religió, de les religions, doncs, va augmentant el món actualment.
5: L'escriptor francès i també polític André Malraux va dir, el recurs dels anys 70, del segle passat, doncs, que el segle XXI seria religiós. I en aquells moments poca gent s'ho creia perquè estàvem en ple materialisme, en ple individualisme econòmic. I potser Malraux tan sols no ho veia com és la realitat avui dia, però la realitat li dona tota la raó i no falta de mirar les informacions a qualsevol lloc del món, que sigui a l'Àfrica, a l'Àsia, amb l'influència creixent de l'islam, amb les lluites que això provoca, i a Europa mateix, amb el creixement de poblacions d'orígens islàmiques i la problemàtica politico-religiosa que segueix l'augment d'aquestes poblacions desplaçades no per raons religioses, no és cap cruzada, no és cap moviment voluntari, però és la conseqüència de raons econòmiques, és a dir, en alguns països, el patiment de la fam o de repressió política. I enfrente d'aquesta pujada de l'islam i d'altres religions més esotèriques, l'utilització del cristianisme com i de la paraula de Déu com una lluita de potència brutal, com ho veiem actualment amb el govern dels Estats Units, que no prohibeix representar Donald Trump com un enviat de Déu, és una manera de mobilitzar soldats, és una manera d'explicar-los que la seva missió divina, posem-ho entre cometes, justifica que puguin anar a morir per raons de prepotència econòmica i política, i llavors que si se'ls expliqués que és només per la prepotència del dòlar, no ho justificaria. I recordem que les tropes nazis a la Segona Guerra Mundial teníem com lema Gott mit uns, Déu amb nosaltres, i que, doncs, això és una eina molt utilitzada de sempre de fer servir la religió com a element de mobilització política. Però aquí, en el cas del papa, és un camí nou, diferent. Publicar una encíclica tan ràpidament i amb tanta profunditat i visió de futur, el moment exacte, i recordem que aquest papa és d'origen de Chicago, és americà, el moment exacte que la democràcia dels Estats Units està amenaçada de dintre mateix i del cap mateix, és la prova que aquest home té ben clares les idees de religió i de política. No barreja les dues coses i no vol influir políticament com papa, sinó recordar que aquestes dues coses haurien de tenir un mateix objectiu, és el benestar humà. I el fet que vingui a l'estat espanyol, que vagi a Barcelona, una part discutida d'aquest estat, que visiti una presó, que parli amb associacions caritatives del Raval, que vagi a dinar a Montserrat, és la demostració de l'agilitat intel·lectual d'aquest home, que té la capacitat, fent les coses, sense dir-ho clarament, de fer entendre que està al dia de la problemàtica política. Jo crec que aquesta visita és un moment determinant per al moviment catalanista, encara que no sigui clarament una acció a favor del catalanisme de la part del papa. El papa no es cuidarà de política, però fent-ho així ensenya un camí de responsabilitat humana i ensenya un camí pur i simplement de lo que hauria de ser cristianisme. Gràcies per la vostra atenció.
4: Gràcies, Pere Beca, i fins a la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Bon dia.
5: Molt bé, bon dia. Setmana entrant.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
0: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, us truquem de l'associació Cistells i Banastes de Reiners. Queden algunes places per tallers de cistelleria del 13 i 14 de juny. El dissabte 13 i diumenge 14, amb l'Aleix Grifoll, podreu folrar una dama joana de 8 litres i no cal que la porteu. El diumenge 14 de juny, amb l'Alba Sors, aprendreu a folrar ampolles amb boga. Per informacions i inscripcions, escriviu a cistellsibanastes2@gmail.com. cistellsibanastes2@gmail.com. Benvinguts sigueu!
2: Soc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent Canigó. Abans de la pausa de l'estiu, us proposem una darrera recita. El divendres 19 de juny, a les 5 de la tarda, a Villefranca de Conflent, tindrà lloc una conferència animada per l'Alba Zamarbide, doctora en arquitectura i encarregada de missió, gestió i protecció del patrimoni mundial. La seva conferència serà dedicada a les fortificacions de Vauban i al seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Reditorio Conflent Canigó.
3: Bon dia, sóc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us informo que el dimecres 10 de juny, de les 12:30 a les 4, la Biblioteca de Prat organitza un taller infantil. En el marc del cicle d'animacions Nature à la tête, veniu a descobrir les espècies emblemàtiques del nostre territori, plantes rares, patrimonials i de vegades amenaçades. Descobriu els seus hàbitats, la seva fragilitat i per què és essencial protegir-les. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys, és gratuït i amb reserva prèvia.
4: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

cançons encara, la conversa de les barques, que entre ones i campanes esperaven veure el far. El teu pit sents encara, la conversa de les barques,

0: Catatín, catatín, catatín, catacartin.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Catacartin. Ràdio Arrels.
0: Catatín.
3: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol, a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i Pol Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garofa tenyida. Però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Avui tenim amb nosaltres el cantautor Carles Collado, d'aquí poc escoltarem una altra cançó seva. Però abans de tot, Carles, ets tu qui has compost enterament les teves cançons amb els arranjaments?
6: En un 95% et diré que sí. Sí, és cert que a nivell de teclats hi ha alguna cançó, per exemple, la cançó de Capvespre o la d'Essa. En aquestes cançons hi ha una aparició a nivell de teclats del meu productor, d'en Pep Lladó. Ell és pianista i quan estàvem fent el registrament dels temes, precisament en Capvespre, jo li vaig demanar, escolta, Pep, aquí crec que necessitem reforçar aquesta part amb un teclat i bé, vam estar buscant alguna sonoritat que ens agradés, que acompanyés una mica tota la dolçor de la cançó i sí, ell ha posat alguns matisos, alguns detalls en el treball.
5: I quines condicions necessites tu per escriure? Estar més aviat sol, més aviat al matí, hi ha un moment del dia que tens més inspiració?
6: Mira, és curiós perquè bastantes de les lletres o de les poemes o de les coses que escric se'm revelen a vegades en moments totalment insospitats. Doncs podria ser mentre estic a la feina o fent un passeig. Llavors, tinc un petit mecanisme que és enregistrar, fer una nota de veu amb la idea que voldria que es quedés gravada per després poder-la desenvolupar. Precisament els núvols de vegades ve d'una reflexió d'un dia que estava passejant i hi havia un cel espectacular i arrel d'aquesta gravació que vaig fer parlant dels núvols, de la forma que tenien els núvols i d'on em podrien arribar a dur els núvols, doncs va sortir o vaig poder desenvolupar la lletra de la cançó.
5: Ara parlarem de la cançó que es diu Si te'n vas, és una cançó d'estil bossa nova. En aquesta cançó parles de la por que tens de perdre una persona. Qui és aquesta persona que no vols que se'n vagi?
6: Doncs hem de pensar que tothom tenim aquesta persona estimada amb la que voldríem que mai no s'acabés res, que tot al costat d'ella fos etern, les tardes eternes, ella eterna i parla d'aquesta persona.
5: Doncs va, si et sembla bé, escoltem Si te'n vas.

0: Acabem de sentir la cançó Si te'n vas, de Carles Collado. Retrobeu-nos a la web radioarrels.cat o a les xarxes socials, i demà també a la mateixa hora.
1: Radio Arrels, a Sayagosa, 93.1.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Benvinguts a Sant Andreu, al peu de l'Albera. El programa d'activitats d'aquest mes de juny és ple d'esdeveniments culturals importants. El dissabte 13 de juny, concert de cambra que començarà per una conferència a càrrec d'Hervé Raymond, Premi de Roma. Dijous 18 de juny, commemoració de la crida del general de Gaulle a davant de l'Ajuntament a les 11. Dissabte 20 de juny, festa dels comerçants i artesans a les 7:30, amb una paella i concert amb l'orquestra El Dup, al Teatre de Verdura. Diumenge 21 de juny, Mercat de Sant Andreu, de les 9 a la 1, amb animació musical amb el duo Craps, davant l'Ajuntament. Dimarts 23 de juny, Focs de la Sant Joan, a partir de les 4, amb la venda dels ramallets, seguit d'altres animacions musicals, davant l'Ajuntament. I per acabar, el repell i l'encesa del foc al Teatre de Verdura. Per acabar el mes, del 27 de juny al 3 de juliol, nova edició del Festival de Teatre, us informarem properament del programa. Adiu!
2: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels. 04 68 35 47 48. agenda@radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
7: Catalunya Nord votarà a partir de finals de juny, com s'ha de dir aquest departament, fins ara Pirineus Orientals, però s'ha volgut fer un canvi de nom i actualment hi ha tres propostes, que és mantenir Pirineus Orientals, optar per Pirineus Mediterrània o una opció de Pirineus Catalans. Aquesta consulta, aquesta tria per la consulta, ha generat queixes, sobretot al partit UIOP català, perquè no inclou l'opció de País Català. A aquesta hora podem saludar el Jordi Vera. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Com deia, us heu queixat que no hi ha aquesta opció País Català. Per què hi hauria de ser l'opció de País Català a la consulta?
8: A veure, perquè és una evidència que havia de ser. Aquesta consulta va néixer fa... Fent, aquesta idea de la consulta o d'una votació va néixer fa 10 anys ara, el 2016. És un engatjament que van prendre la presidenta de la regió, senyora Delgà, i la presidenta del departament, quan es van annexionar a la regió Occitania, es van engatjar en contrapartida a canviar el nom del departament. En fet, hauria calgut fer molt ràpidament, perquè en aquell moment la gent eren favorables, hi havia un ambient positiu i s'hauria pogut fer. Bé, la veritat és que la presidenta del departament, la madama Malherba, mai no ha tingut cap intenció de respectar l'engatjament que havia pres, i si bé cada any pels desitjos del departament anunciava que es faria una consulta, l'anar retardant, i l'ha retardat tant que ara som 10 anys després i som, des del punt de vista, primerament, de suprimir el nom de PI català amb arguments que són totalment absurds i passers, com el que el Consell d'Estat no acceptaria. No sé d'on t'ho treuen, això. No hi ha cap jurisprudència. I no solament no hi ha cap jurisprudència, sinó que des de fa alguns anys, a la Constitució francesa, després de les darreres modificacions, la noció de PI, la noció de comunité i la noció d'autonomia han estat integrades a la Constitució. Per tant, no tenen res d'anticonstitucional. Però s'ha decidit que aquest nom seria tret de la tria.
7: Clar, però el que diuen els que han tret aquest nom de la tria, amb això el Consell d'Estat, és realment no hi ha cap departament... O sigui, tots els departaments tenen un criteri geogràfic, físic, diguem.
8: Bé, no, això fa més de dos segles i mig. D'acord? Això, els noms dels departaments van ser triats just després de la Revolució Francesa a tot França. Però des de llavors molta aigua arrejar sota els rius i moltes coses que no eren possibles són ara. És una fal·làcia total. No hi ha cap argument, no hi ha cap llei, no hi ha absolutament res que digui a la Constitució com s'han de dir els departaments. No existeix. I tampoc no existeix el fet que el Consell d'Estat es pugui oposar. Perquè el Consell d'Estat només dona una opinió, però el qui decideix sempre és el Consell de Ministres. Doncs, si ens referíem a la mateixa cosa, i vull fer una comparativa, l'autonomia a França era contrària a la Constitució fins ara. Ara mateix s'està discutint de l'autonomia de Còrsega i de la modificació constitucional. Doncs, en realitat, des del punt de vista de les institucions, són evolutives i les coses van canviant. Però torno a venir al nom del País Català. És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català. I els noms que ara estan sortint eren molt minoritaris, excepte que el segon nom més majoritari era Pirinès Oriental, és a dir, quedar com som. Per tant, això que està passant és una negació democràtica. És com si en un país hi havia un partit que les enquestes deien que és un partit que era el que guanyaria les eleccions i que algunes persones, no se sap qui, en aquest cas tampoc no se sap, decidissin que aquest partit no pot participar a les eleccions. I bé, això és exactament el que passa amb el nom de País Català. Han decidit que un nom que és el més popular, puix que figura a totes les entrades de tots els vilatges del país, que és el que a les pàgines de l'Independent hi ha escrit País Català, i doncs aquest nom que figura a tot arreu, que és el més popular, el més massiu, és prohibit de consultació. I això és una cosa, és una violació molt gran de la democràcia i, per tant, això no és el que la gent desitja.
7: Davant d'aquesta situació i que no hagin afegit aquesta opció, Jordi Vera, demanareu el boicot en aquesta consulta, llavors?
8: No, nosaltres no demanem cap boicot. Nosaltres cridem a manifestar el dia 27 de juny als carrers de Perpinyà a favor de País Català i nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà, perquè des del punt de vista del calendari polític estem a alguns mesos de les eleccions senatorials, a la tardor, estem a menys d'un any d'unes eleccions presidencials i legislatives i sabem pertinentment que aquesta qüestió no serà mai portada al Consell de Ministres per debatre'n perquè és massa tard, perquè ja entrem en campanya electoral. Ja entrem en un altre tempo polític i el tempo polític que entrem no ajuda per poder eventualment canviar el nom del departament. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar. I a més, no hi ha cap campanya d'informació, no hi ha cap debat dins la societat. És una cosa que només 4 gats saben que discutirem sobre això. No hi ha cap entusiasme, no se'n parla enlloc, a cap poble, a cap vilatge, és una qüestió de molt poca gent i a més s'està fent tot el possible perquè el nom de Pirinès Oriental, el que tenim ara, sigui el nom que la gent voldrà votar perquè davant d'unes proposicions completament indignes l'argument que la gent utilitza el més és dir com en un període de crisi es canviarà un nom. A més, un nom que la gent no vol en pas, es pot imaginar que hi haurà molt poca participació en aquesta consultació i que no representa el sentiment de la ciutat nord-catalana. I, per tant, li demanem a la senyora Malherba que aturi tot, que aturi aquesta comèdia, que no té cap suport popular i que, a més, un govern avui en dia com el seu, que està finalitzant, que està alguns mesos de ser escombrat dins les urnes, no té la legitimitat per fer aquesta consultació i, per tant, és una cosa que està cridada a fracassar.
7: Jordi Vera, heu explicat que organitzeu aquesta manifestació el dia 27 de juny i ara comentàveu la poca importància mediàtica i el poc ressò que està tenint a la gent de Catalunya Nord. No sé a l'hora de muntar aquesta mobilització si esteu tenint suports d'alguna altra entitat i quina resposta esteu tenint, perquè probablement hi ha gent que simplement no s'han enterat de que aquesta consulta existeix.
8: Això tens absolutament raó. En tot cas, en el que ens concerneix a nosaltres, a través, ja sigui de l'independent o a través de les xarxes socials en les quals estem intervenint molt, nosaltres estem fent evident aquest fet que acabo d'explicar, el fet que la censura de les institucions pel nom que és més popular és un fet antidemocràtic i nosaltres mobilitzarem sobre el fet que no hi ha respecte de la democràcia, que no hi ha pluralitat, que no hi ha debat, que no hi ha consens i que, per tant, és una imposició. I bé, estem en aquesta estratègia d'explicar, de convèncer, de mobilitzar la gent que se sent d'una manera més forta i després continuarem en aquest camí perquè, en realitat, no es tracta només d'un nom, es tracta de diverses qüestions que fan que avui en dia la identitat del nostre territori està en absolut perill. Està en perill el nostre nom, està en perill l'ensenyament de la llengua catalana, està en perill l'ús del català, cada vegada és més minoritari, cada vegada tenim més dificultats. Hi ha altres qüestions com el fet que també en un territori en el qual ja està, tot està col·lapsat, és a dir, que ja manquem de terrenys per construir cases on l'aigua, tenim molts problemes d'aigua, hi ha una política també de submersió pels nous lotissements i la nova gent que arriba. I nosaltres, el nostre departament, el nostre territori, no està en condicions d'assumir aquests canviaments que són tan radicals, que canviaran la manera de ser, la fisonomia i la identitat profunda d'aquest territori, que fa mil anys que existeix i que ara està en un perill molt greu de desaparició. I, per tant, nosaltres estem fent una crida a la mobilització per impedir el que es diria en francès l'effacement du pays catalan, la desaparició de la nostra identitat, la desaparició de la nostra cultura, la desaparició de la nostra manera de ser. Tot està canviant i nosaltres, amb aquesta mobilització pel pays catalan, hem fet una mobilització global per defensar la nostra terra i la nostra identitat.
7: Aquí m'heu introduït, Jordi Vera, temes bastant diferents perquè parlàvem del nom del departament, sí. Però parleu d'aquests canvis i no sé si ho he entès, també critiqueu aquests canvis demogràfics, diguem.
8: Sí, critiquem els canvis demogràfics, critiquem el fet que tampoc no hi ha cap debat democràtic sobre el fet si hem de tenir milers d'habitants més que arriben a totes les nostres comarques, als nostres pobles, que ja són col·lapsats, que ja tenim problemes d'aigua, i hem fet tota aquesta qüestió. La qüestió del nom no és una cosa aïllada de la resta. El nom correspon a una filosofia, correspon a voler defensar sempre la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Doncs tot això és un conjunt. Un nom per un nom no serveix de res. Canviar de nom per en tenir un altre, sense que no canviï res dins la realitat, no serveix de res. I a més afegiria per acabar que canviar de nom és una cosa tan transcendental que això només passa cada X segles. I tot el que s'està fent, i d'alguna manera, és proposar coses per impedir-ne de pitjors. I això no és una política. Nosaltres preferim quedar-nos primers orientades per d'aquí uns anys poder dir-nos país català si creem un rapport de forces favorable. El que no volem és canviar el nom per canviar el nom, perquè la gent del món turístic els interessa. Bé, és que interessa el poble de Catalunya Nord, és que interessa els habitants del país. No, volem canviar, si hem de canviar, perquè nosaltres som el país català. Som el país on viuen els catalans. No és una noció simplement geogràfica, no. És una noció històrica d'un poble i les altres nocions són nocions geogràfiques. I la geografia no serveix de res sense l'ànima del poble. I és per això que ens mobilitzem.
7: Ha quedat clar el concepte del nom. Per anar acabant, m'he insistit, Jordi Vera, amb aquest concepte que no era només el nom, sinó també una mica la cosa i aquesta defensa doncs, de la terra i també dèieu en contra de polítiques migratòries, al final de temes demogràfics.
8: No, pas contra, les polítiques migratòries a França les decideix l'Estat.
7: D'acord.
8: no som nosaltres. Doncs l'única reflexió que faig, i ho entendràs perfectament, i no té res d'ètnic ni de racista ni res en absolut. En el meu cantó, nosaltres som el cantó dels Aspres, no fa gaire es va fer una reunió d'informació sobre el que canviaria. I ens van anunciar l'arribada de 10.000, la construcció de casa i l'arribada de 10.000 habitants de més en el cantó. Très bien. 10.000 habitants de més en el cantó vol dir que les escoles actualment serien col·lapsades immediatament. Voldria dir que a cada casa d'aquestes 10.000 nous habitants, a cada casa hi hauria 3 cotxes de més, amb les carreteres, que són carreteres que tenen més de 100 anys. Doncs voldria que col·lapsaria les carreteres. L'aigua, que estem encara nosaltres en zona vermella, és a dir, que no podem ni regar ni no sé què, amb 10.000 habitants de més encara hi hauria menys aigua. És un fet de supervivència ecològica. No és una cosa ètnica ni racial ni res. És de supervivència ecològica, natural. El nostre territori ja no pot absorbir més gent, ni pel treball ni per res. No estem en condicions en absolut de poder rebre més gent, perdre encara més la nostra identitat, perquè tota aquesta gent que arriba, com l'Estat i les institucions, no ajuden a fomentar el català, els hi aprendre el català, els hi dir on són, a integrar dins la societat catalana, fa que nosaltres estem en una societat en la qual, en fet, hi ha dues societats. I això no és viable, perquè en aquest context els que desapareixerem serem els catalans. En un context en el qual la gent no sap on va, on arriba, la cultura que tenim a la base, doncs nosaltres estem en perdició total, estem morts. I doncs nosaltres, avui UPI Català, el nostre moviment, no ho vol, això. Vol que Catalunya, que el nostre país, Catalunya del Nord, el país català, retrobi la seva identitat, que tingui la capacitat d'integrar, d'incorporar a la nostra identitat tota la gent que ve de fora, com hem fet durant segles, però que ara és impossible.
7: Queda clar l'apreciació, perquè també ara fa uns dies a diversa gent va sorprendre una foto que van penjar des d'un partit del sud al qual se li fa un cordó sanitari, que és Aliança Catalana, que és un partit obertament xenòfob, i van penjar una foto a una reunió amb vosaltres. Això va sorprendre...
8: Perdona'm, això és una afirmació que feu, que no té cap base... Si era un partit il·legal, un partit contrari a la llei, hauria de ser dissolt.
7: No ho he dit, que fos contrari a la llei, que és obertament xenòfob.
8: Per què és xenòfob?
7: Perquè fan...
8: Jo ho he dit, ha estat condemnat per aquesta qüestió?
7: No em vull
8: fer fort amb això, m'hi vull dir... Això és una afirmació que no té cap base jurídica.
7: Jurídica no, perquè no és...
8: Doncs ja està, doncs quan una cosa no és jurídica... No...
7: D'acord, doncs no existeix.
8: Dret, quan algú no ha estat condemnat per una cosa, no existeix.
7: D'acord, el que sí que existeix és que...
8: Que pots dir que diguis que és un partit populista, admetem-ho. Però altres coses no les cal dir, perquè...
7: És un partit que basa el seu discurs, és igual, no és el tema d'ara, però que basa el seu discurs...
8: Contestaré localment. El Rassemblement Nacional és un partit que es pot considerar similar, no? Estem d'acord?
7: Sí, en algunes coses, sí.
8: Sí, diria que és similar. Perdona'm, els electes de la comunitat, de l'aglomeració de Perpinyà, socialistes, de dretes i tot això, van votar l'Alió, sí o no? Van votar que sí, van votar l'Alió com a president d'això, sí? Van votar. Van elegir l'Alió com a president de l'aglomeració de Perpinyà, ple de batlles de partits moderats i tot això, centristes, de dretes, van votar per l'Alió, doncs? Doncs tots són feixistes, són tots xenòfobs i tot això. No, és una bestia, és el que esteu dient. Llavors, et respondré sobre el fons. Aliança Catalana ens va demanar que el rebéssim perquè volien saber la situació a Catalunya Nord, i els hem rebut com si ens ho hagués demanat qualsevol altre partit, que no ho ha fet.
7: Queda claríssim. Doncs, Jordi Vera, moltes gràcies.
8: No, de res, bona diada.
1: Ràdio Arrels, a Forques, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres 10 de juny. Les notícies de Catalunya Nord, aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. UIOP i Catalan fa una crida a la manifestació pel dissabte 27 de juny per reclamar que l'opció País Català sigui present a la consulta pel nom del departament, una consulta que es votarà a finals d'aquest mes. L'organització de la consulta no ha incorporat l'opció País Català perquè consideren que l'Estat no l'acceptaria, una justificació que no ha convençut els membres del partit. Jordi Vera és coordinador de UIOP i Catalan.
2: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
1: Vera critica la gestió del departament d'aquesta votació, per la qual es van comprometre ara fa 10 anys. Per UIOP i Catalan, el govern ha demostrat poc interès en el tema i ha iniciat els tràmits massa tard.
2: Nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop

0: que hem sabut a les darreres hores que un agent municipal de la ciutat té una inscripció nazi al braç. Un veí de la ciutat va identificar l'eslògan de les SS de l'Alemanya nazi tatuat al braç d'esquerra d'aquest treballador i va compartir la notícia amb el digital d'investigació Gefletanfo. Els companys de la ràdio pública i sí han confirmat la informació i a més han afegit que aquest treballador va formar part de la llista de Louis Alió a les municipals del 2020. En mobilitat, avui hi ha vaga a la SNCF i es preveuen fortes afectacions als trens de Catalunya Nord. De fet, avui està prevista una aturada total de la línia de Prada i tampoc es preveu que passin trens convencionals de passatgers entre Cervera de la Marenda i Narbona. Pel que fa al TGV, es mantenen 4 dels 5 trens d'alta velocitat entre Perpinyà i Narbona i els 2 TGV previstos entre Perpinyà i Figueres. I ara el temps.
1: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Ia, 20 a Montoriol a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i pel Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Els camixibais del casal del Conflent. El caçaire maleït. Una adaptació de Didier Pairé a partir de fragments oral contats per Adrien i Marie Nicolau i André Vidal a Soanyes, Paulette Micheletto a Pi, Ivan Marquier a Callà i d'un text escrit per Jean Galindo a Escarú. Il·lustracions Marta Castro. A Orellà, el vell Renat feia entrar les vaques i l'establia per la nit, quan va veure arribar el seu net Martí, corrent com un esperitat. Tenia la cara blanca i els ulls que li saïen del cap.
4: Què tens?
1: Li va dir l'avi.
4: Sembla que hagis vist el dimoni.
5: Padrí, som vist quelcom que m'ha fet venir Bazard. Ell hi ha sentat al gogulló, espiant la porta del sol, quan som vist passar sota meu un home tot vestit de negre, que caminava rebent, sense fer cap fressa. Se li veia pas la cara. Li som demanat qui era, ni s'ha girat, ni m'ha respost. Més a llavores, les branques de les freixes s'han posat a tremolar sense que hi hagués ni un buf de vent.
4: Cremat, sé qui has vist. És en Lluís Ferran. Jo també me'l vaig trepar quan tenia el teu atge. Ui, era un damnat. Va rodant per trencs i barrancs, eternament, sense fita. Pot pas perdre.

0: perdre la vida perquè ha perdut l'amor. De cops va a cavall i uns cans el segueixen i de cop va tot sol a peu.
1: Què li ha passat?
0: En Lluís Ferran era un caçaire apassionat i va ser condemnat per manca de respecte. Un diumenge a la caça van trucar una llebre blanca que passava com un llucet. Els cans li jaupaven al darrere d'una manera poc habitual. En Lluís va perseguir la llebre tota la matinada sense la poguejar. Era disgustat. Tornant de casa, se va arrestar a Sant Esteve de Bol per anar a missa. Ben segur, va deixar el cavall, els cans i el fusell davant de l'església. I saps què? Quan el capellà diu la missa, que aixeca la santa hòstia, se cal pas mai girar, cal guardar sempre el cap acatat, cal pas mai espiar endarrere.
1: I bé, a fora, els cans se van posar a jaupar amb aquella manera estranya del matí. En Lluís va endevinar que havien vist o flairat la llebre blanca i que li havien arrencada. Ell, que deixava estar a la missa, sai de l'església en sec i corre que correràs per mirar de matar la llebre blanca.
0: I llavors, el vent es va aixecar de cop. Hi va haver com un gran esclat de llum i acabat. Ningú els va pas veure pus, ni el caçaire, ni el cavall, ni els cans, ni la llebre. Tot va desaparèixer.
1: I en pres, n'hi havia que deien que se podia sentir a jaupar els cans dins les bromes les nits de borrasca. En Lluís Ferran era condemnat a perseguir en el cel per a l'eternitat aquesta llebre blanca que mai podria tenir.
0: Quan ets a fora i que veus llors inexplicables, que les branques dels arbres se foten a tremolar sense raó i que sentes escaïns en el cel, és en Lluís Ferran, el caçaire maleït que passa amb la seva canilla.
1: Asseguren que torna a passar cada 7 anys les nits de tempestes pel paratge desert, sobretot la nit de Nadal o la nit de Sant Joan. Si se'l veu així en el cel, és molt mal presagi. Jo mai el som vist, però en el convent coneix gent que sí que l'han pogut veure.
0: En Cosmet, el factor de Saorra, me va contar que una nit de queixes el va entreveure que passava davant la lluna amb una forca carregada d'esbarges. I a Escaró expliquen que abans d'arribar a la ribera de Rius, després de les escales de l'Orri, hi ha una gran pedra plana que barra tot el camí. S'hi poden veure 3 petges. Una sabata de Lluís Ferran, una ferradura del cavall i la pota d'un ca. Més també, hom se'l pot trepar que camina, com t'ha arribat avui. Ell parla pas ni respon pas, excepte si li demanes l'hora. En aquest cas, posarà la mà a la potxa de les calces, compassarà el rellotge i ne traurà 5 monedes de plata i te les donarà. Abans de ser un fantasma, el caçaire maleït era un home, i aquest home veieu que era una bona persona.
2: El caçaire maleït. Amb les veus de Lisa Reyes i Gerard Torrent, del Casal del Conflent.
3: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia a tots i a totes. Em dic Tea i avui us parlarem de l'incendi del parc discoteca.
5: On era aquell parc discoteca?
6: Era en Suïssa. S'ha passat el 31 de desembre.
7: Més precisament, es diu Constellació. Hi ha tingut més o menys 40 morts i 115 ferits.
6: És que anem als morts morts.
5: Tea, tens més informacions per a nosaltres?
4: Sí, jo sé que hi havia persones de menys de 16 anys.
7: Com s'ha creat aquest foc?
6: Les persones que eren dins el bar han posat bengales sobre ampolles de cava i era massa prop del sostre, doncs tot s'ha inflamat.
5: Pobres.
4: Us heu pas encara presentat? Va, presenteu-vos.
7: Hola, jo em dic Maxensa.
6: Hola, jo em dic Elisa.
5: Hyperfi, jo em dic Jordi.
6: Us hem dit tota l'informació.
5: Ara us direm com haurien pogut ho evitar.
4: Jo penso per ho evitar haurien pogut pas posar les bengales sobre les ampolles de cava.
7: Soc d'acord amb tu.
6: També haurien pogut verificar que el sostre no sigui inflamable.
5: Haurien pogut respectar les normes.
4: Normalment les discoteques són prohibides als menors de 16 anys.
7: El més jove tenia 13 anys.
6: També per evitar, l'eau haurien pogut seguir les normes i no posar massa gens en un petit bar.
5: La directora del bar ha fet una cosa que ha mancat de respecte a tota la gent.
6: Per què has dit això, Jordi?
7: Explica, Jordi.
4: No, és jo que ho explicaré. De fet, ha agafat el sous i ha marxat sense avisar que hi havia el foc.
6: Tenim més informació?
7: No crec.
4: Ara és l'hora de la música.
6: Perfi.
2: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
5: Bon dia, som avui a l'estudi de Ceret, un cop més, per presentar les associacions catalanes del Vallespí i avui tenim amb nosaltres l'associació Cistelles i Banastes de Reines. Tenim aquí avui amb nosaltres la Mijo Gómez, bon dia.
6: Bon dia.
5: Que ens parlarà un xic de llur associació. Te volia començar per preguntar com se va crear.
6: Oi, se va crear fa una quinzena d'anys amb gent que de fet havien anat a formar-se amb cistellaires de Catalunya i han volgut mantenir aquest saber-fer i passar a altra gent i explicar i practicar.
5: Mais a quin lloc de Catalunya? A Catalunya Nord?
6: A cistellaires, no, era a cistellaires catalans al sud i aquí es va fer gent de Reines. Doncs era un grup de gent que s'interessaven per cistells i han hagut de fer una associació, perquè, clar, si vols fer alguna activitat, alguns cursets o així, tens de demanar places, tens de demanar sales a l'Ajuntament. I a l'Ajuntament, si no ets associació, no pots, doncs, a partir d'aquí, han fet associació i han anat fent, i doncs fa anys que funciona.
5: Bé, quan treballeu el material és ja sec o perquè són... De què estan fets els cistells i banastes que fabriqueu?
6: Ui, depèn, molt. Alors, el cistell més, anem a dir, més català o més clàssic serà el cistell de bolets, que de fet és de vímet i de canya. De canya no fa falta aquí, i el vímet tampoc. I de fet el vímet s'ha de tallar i deixar secar. I després es posa en remull durant dues setmanes i es pot treballar després. O sigui que és una mica, cal tenir paciència.
5: Bon, cal tenir paciència i cal tenir força emprès per tallar... El, no? Si ja és sec...
6: No, ja és sec, però si el poses en remull torna a ser fàcil de treballar. Sí, fàcil, cal estirar una mica, no, que no és fer puntes, però vull dir, sí que es treballa.
5: Li torneu a donar flexibilitat al...
6: Sí, amb l'aigua, i tampoc no que fem vímet molt gros, que si no són prou fins. Hi ha de diverses mides, també hi ha diverses espècies de sàlics, perquè són arbres, ja el purpurià, que és molt bonic, que es pot trobar a la Tetra, o en tenim al Tec, en tenim a vora del riu, en tenim el blanc, el salze blanc, el vermell, n'hi ha de diversos. I aquest, doncs, el català, a més de ser el que és més utilitzat per anar als bolets, aquest cistell, que és el cistell català, a més de tenir aquesta... Doncs, aquest... se fabrica, doncs, amb vímet i canya, però a més té una base que és molt sòlida i que es diu el fons català. Es diu així a França. Els catalans ho fan perquè ho fem sempre així. No és gaire fàcil tampoc de fer, però c'est le fons català. I es practica molt a França i més enllà, vull dir que és un sistema que dona molta solidaritat al cistell. Després, clar, hi ha tots els altres cistells, les paneres, hi ha tot el que es pot fer amb herbes, i després fem també amb herbes de bord del riu, que es pot fer amb beures, es pot fer amb... No sé, hi ha moltes herbes que funcionen, que es troben al camp.
5: Serien més aviat plantes que se troben vora el riu, ja sigui a les vores del Tec o alguns petits corriols que baixen cap al Tec, o on se troben els materials que
6: depèn, feu servir? Depèn del que cerques, perquè de fet hi ha moltes plantes, hi ha narongs, molts hi ha zones humides, però pot ser també l'esbarzer en trobes a tot arreu. Bon, aquí cal anar amb guants, Si no, després és un material molt... que va molt bé. Molt sovint s'han de recollir a final de tardor o hivern. Molt sovint. I a l'estiu, alguna planta sí, que també et pots fer unes coses amb agulles de pi, o sigui que... Vull dir, hi ha moltes coses que es poden...
5: Amb agulles de pi, com les podeu també lligar unes amb les altres amb cola?
6: Perquè... no, la cola sí. La pega sí que la tenim... No l'utilitzem gens, no. Justament el treball així amb les plantes és justament d'anar treballant sense pega, sense res que enganxi, ni nusos, ni...
5: Com que sense nusos?
6: És passat, no n'hi ha de nusos, aguanta així sol, és el principi. Passa de sot, no hi ha d'això del nus típic.
5: Mais això és un saber fer que, bon, com ho seu... ha anat a cercar a Catalunya Central, no? Són tècniques que ja existien d'abantes.
6: Bé, existia aquí també, però clar, aquí al Vallespí hi havia gent que ho feien amb escorça de castanyer. Això sí que es feien molt. Jo al Conflent en coneixia un senyor que ho feia amb avellaner, amb escorces d'avellaner, que són molt bonics, vull dir, i cal anar recuperant una mica totes aquestes pràctiques. I també treballem amb espart, que sembla una... és com una herba llarga, així, t'ensenyen, veus, així, que bé, fa 40 centímetres com a màxim, és una herba, i d'herbes en herbes anem fent trenes i d'això fa cisteix. I abans en feien soles per fer les espardenyes. Ai, com venen les espardenyes? Aquí tornem. Doncs les espardenyes es feien amb espart. I l'espart que també serveix per fer cisteix. Diversos.
5: Això ho sabia pas tampoc. Realment, aquestes tècniques doncs les aneu recuperant d'alguna manera. Esteu fent una feina de recerca.
6: No fem recerca, és a dir, que anem cap allà on ens porta el vent, no les ganes, més aviat, no? És a dir, que ens agrada l'espart, doncs anem cercant gent que treballi en l'espart. I concretament, jo he trobat un investigador, un professor de biologia, que va fer la seva tesi a València sobre l'espart. D'això, com fa més de 30 anys, hem tingut de recuperar aquest treball en català, que s'ha fet a València, doncs en català, sobre la pràctica d'allà, el cultiu, d'on venia a fer tot això.
5: Mais què és l'espart?
6: L'espart és una herba així, fas un ram d'herbes així, i l'arrenques.
5: N'hi ha aquí al Vallespí?
6: No, aquí no. No, aquí al Vallespí es podia treballar per fer les soles de les espardenyes, això sí.
5: Ho feien no, venir?
6: Clar.
5: Ai, té.
6: Feien venir per fer... Es podia fer amb altres herbes, però l'espart sí que serveix molt. A més, diu les espardenyes, perquè era fet amb aquesta herba. I ara, doncs, la gent de l'associació se'n van a Albacete. Que ja, doncs ja serà molt també al costat espanyol, i doncs fan tot una transmissió, és la Universitat Lliure d'Albacete que fan micologia i l'espart, i recuperen tot aquest espart, hi ha també valencians que van, hi ha gent d'una mica tot arreu.
5: Fantàstic, fantàstic. I doncs, ens vols parlar un xic de les activitats que feu a la vostra associació Cistells i Banastes, que tenim aquí avui amb nosaltres a l'estudi de Ceret en una sèrie d'entrevistes del Centre Cultural Català i de Té Vallespí a les associacions catalanes del Vallespí. Doncs tenim aquí avui, per qui s'ha plegat al programa un xic més tard, a la Mijo Gómez, i m'agradaria que ens expliquessis, sisplau, quines activitats feu vosaltres?
6: Ah, doncs nosaltres proposem regularment cursets, que hi ha trucades. Per exemple, aquí al juny proposem uns cursets com per fer un cistellet particular. Hi ha una persona que ve també que fa, com se diu, hi ha ampolles per cobrir ampolles amb herbes d'un cert tipus a la maceta. Hi ha també, es pot fer a l'abril, per exemple, s'havia proposat d'adobar cadires que s'havien fetes malbé, que tens de tornar a fer la paia, doncs això també és una... aprenes de l'herba que utilitzes, aprenes a acabar, i veus que quan pagues una cadira a 20 euros és un treball tremendo, vull dir que no és senzill. Doncs molt sovint hi ha cursets que a més són a nivell de l'estat francès, són, jo diria, els més barats que hi hagin. A més són interessants perquè són variats. Bé, sovint, clar, tenim lligams amb alguns professionals amb qui tenim relacions amicals, clar, i doncs, és molt interessant que cada un treballa amb un projecte particular i la gent ve per un dia o un dia i mig, segons el projecte, i la gent se'n va amb la seva realització, la seva obra.
5: I de doncs... fet, aviam, aquí me sembla que hem de, veieu, parlar un xic d'aquest taller que està a tocar, no? El proper és el pròxim, és el juny.
6: Sí.
5: I pensi que de ben segur la gent s'ha d'inscriure, no? Perquè si no, com podeu planificar? Ja que heu de trobar els materials, hi ha tota aquesta preparació de posar-los en aigua per, no? Per tornar a fer-los més flexibles... Hi ha tota una preparació que heu de fer vosaltres abans de l'esdeveniment, de manera a que tot estigui a punt perquè el material se trenqui pas. Perquè realment m'explicaves això, no?
6: Bé, el cas és que ja els professionals ja estan contractats, diguem, i ja saben que venen per una quantitat de gent de tal, doncs ja han posat el material, ja tenen ells... les matèries primes, tenen tot el que cal. I queden algunes places per vestir ampolles, saps? Perquè així no es trenquen, vull dir que ben cobertes, amb albassors, que justament és de Catalunya Sud. I es fa també un vestit de com se diu, no? de jana.
5: Sí, que abans la gent anava a cercar aigua a la font, amb això,
6: sí,
5: com anava?
6: Sí, clar, i si vas a la font la tens de tenir coberta, perquè si no es trenca.
5: Ué.
6: I a més tens així una nansa,
5: ah.
6: I per traginar, com se diu així?
5: Ué, no, ho sé pas, mais ara veig el que és.
6: Bé, sí, ja.
5: A més és molt bonic i sovint se fa servir ara d'element decoratiu, simplement, que ja anem pas a cercar aigua de la font quan realment aquí al Vallespí...
6: Sí, mi pots fer la ratafia, pots fer la ratafia, pots fer la ratafia, faran coses així, ja jo un miquel amb un home.
5: I doncs s'han d'inscriure telefonant a l'associació, som vist que teniu una pàgina web, veieu per allà?
6: No, cal escriure al mail cistellsibanastes2@gmail.com.
5: I fins quan se pot inscriure la gent? Que resten pas gaires places, m'has dit.
6: Bé, només queden 4 places per les ampolles
5: i
6: 3 per les garrafes. Doncs cuiteu, tenim encara alguns dies. Això es passarà doncs al 14, al 13 i 14. I doncs, a més, a la nit del dissabte farem una festa, menjarem junts, hi haurà música, doncs serà...
5: No, és poc probable que la gent arribi a temps. Que en fareu d'altres, no?
6: Sí, al setembre ja tenim el programa del setembre, doncs igual demanant per e-mail, demanant el programa i tindrem tot, ja tenim... assisteix, llums, en fi, coses variades. Després pots penjar a casa, te'n pots servir per anar a l'hort, te'n pots servir per anar als bolets,
5: a Perpinyà,
6: al Castellet.
5: Tindrem la gent amb els cistells i banastes de Reiners cercant bolets allà.
6: Doncs aquí, si vols, quan fem el que són els cursets, que n'hi ha 4 cops a l'any, hi ha unes tongades de cursets, i després hi ha el que és un desfilat més farà l'any que ve, ja ho veurem, en tornarem a parlar. Hi ha el que és, això són professionals, sí que venen, I si no hi haurà, a la tardor hi haurà la folle journée,
1: la Diana Boja.
6: La dia de boja, on aquí seran gent de l'associació, que explicaran cosetes, que faran fer petites coses per a la gent, mainatges o adults, per a... jo no ho sé, que serà per tallar o per tallar, no? Per anar... estar fent un rock, un zen rock, o per fer cistellet, o per fer arracades, o per fer... joies petites d'herbes, per veure diferents herbes, justament.
1: Quan m'has dit que era?
6: Serà a la tardor.
1: A la tardor tindrem la Diada Boja, també a Reiners?
6: Sí, a Reiners.
5: Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a descobrir la vall de Reiners, els cistells i banastes de l'associació que us ha presentat la Mijó, feu a Polit, perquè resten pas gaires places ara per el taller de juny, i doncs comenceu ja a preparar les agendes per als tallers que prepararan al setembre i empresa de tardor, la Diada Boja. Moltíssimes gràcies, Mijó, per haver vingut aquí a l'estudi de Ceret per presentar-nos aquesta associació que fa part doncs de tota aquesta xarxa associativa catalana que fem viure en aquestes entrevistes fetes en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels per al Centre Cultural Català del Vallespí i un servidor de Té Vallespí. Encara gràcies.
6: Moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres 10 de juny. Les notícies de Catalunya Nord, aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. UIOPI Catalan fa una crida a la manifestació pel dissabte 27 de juny per reclamar que l'opció País Català sigui present a la consulta pel nom del departament, una consulta que es votarà a finals d'aquest mes. L'organització de la consulta no ha incorporat l'opció País Català perquè consideren que l'Estat no l'acceptaria. Una justificació que no ha convençut els membres del partit. Jordi Vera és coordinador de UIOPI Catalan.
8: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
7: Vera critica la gestió del departament d'aquesta votació, per la qual es van comprometre ara fa 10 anys. Per UIOPI Catalan, el govern ha demostrat poc interès en el tema i ha iniciat els tràmits massa tard.
8: Nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc. I d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar.
7: Canviem ara de qüestió, perquè la Universitat de Perpinyà haurà de renunciar a 15 llocs de feina de cara a la reentrada per poder-se adequar a les exigències de l'Estat. La UPVD és una de les 21 universitats de l'Estat que inverteix més en sous del que l'Estat considera raonable i per aquest motiu haurà de renunciar a places d'ensenyament i de recerca i a un mestre de conferències. Des de la universitat s'assumeix que hauran de fer canvis, però asseguren que això no ha d'afectar la formació dels alumnes. I anem ara cap a...

0: en trens convencionals de passatgers entre Cervera de la Marenda i Narbona. Pel que fa al TGV, es mantenen 4 dels 5 trens d'alta velocitat entre Perpinyà i Narbona i els 2 TGV previstos entre Perpinyà i Figueres. I ara el temps.
1: Avui al matí acabem amb les restes d'una estabilitat, la cua d'un sistema frontal que persisteix. De mica en mica la nuvolositat es desplaça cap a l'est i el cel acaba velat a una gran part del territori, a l'excepció, probablement, de l'Alt Vallespí i d'una part de la Cerdanya. Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Ia, 20 a Montoriol, a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i pel Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida. Però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
2: Radio Arers, a Pollestres, 95.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

que vull, perquè tinc ganes que plogues. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me, en

Castelló va ser un actor i cantautor valencià nascut a Alcoi, membre del moviment de la Nova Cançó. Montlló era fill d'una família obrera, va entrar a l'art a través del teatre i va aprendre de forma autodidacta a tocar la guitarra. Montlló té un bon repertori de cançons pròpies i també ha musicat poetes com Estellers, Salvat Papasseit, Espriu, Pere IV i Sagarra. Com dèiem, aquest cantautor va començar la seva trajectòria al teatre i, de fet, no va deixar mai la interpretació. Ovidi Montlló va ser actor en una cinquantena de pel·lícules, sobretot durant els anys de la transició, interpretant normalment personatges traumàtics i complexos.

dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol que llu ens portaran la salabror camara a l'amor, tota cosa a prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant.

0: Dóna'm la mà aquest poema de Joan Salvat, Papa Said, musicat en aquest cas per Ovidi Montllor.
1: En Joan s'ha suïcidat!
2: No es preocupe, senyora, això ja sol passar.
1: Una bomba al carrer!
2: No es preocupe, senyora, això ja sol passar.
1: Han robat el meu bar!
2: No es preocupe, senyora, això ja sol passar.
1: El món s'està tornant boig!
2: No es preocupe, senyora, això ja sol passar. Passa això i més, i més, i més, i encara passa poc, i poc, i massa poc. No es pot seguir igual des que neixes fins que et mors. I un es cansa, senyora, de menjar sempre el mateix, i de comprar el diari, i de dormir al mateix llit, i un se sent humiliat quan, afaitant-se la barba, li conten contes de nen. I tot acaba llavors amb això que hem contat ara: suïcidis, atracs, bombes, bogeries, i més, senyora, i més! D'això no en sap res, no és jove i té...

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Ovidi Montlló.
1: 100% en català.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants.

Porta camisa amb la petxera de xarol i un girassol. Es posa el trau al noi, una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pega moll.

sé que és impossible, ni vull ni puc fer-ho. Detesto el paradís que quan es fa present dura només el que dura un instant. Jo vaig tenir-lo entre els

vas rentar el peu en la teva sina de lluna, amb puntes dels cabells que s'amaraven d'escuma.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres 10 de juny. Les notícies de Catalunya Nord, aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. UIOP i Catalan fa una crida a la manifestació pel dissabte 27 de juny per reclamar que l'opció País Català sigui present a la consulta pel nom del departament, una consulta que es votarà a finals d'aquest mes. L'organització de la consulta no ha incorporat l'opció País Català perquè consideren que l'Estat no l'acceptaria, una justificació que no ha convençut els membres del partit. Jordi Vera és coordinador de UIOP i Catalan.
3: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
2: Vera critica la gestió del departament d'aquesta votació, per la qual es van comprometre ara fa 10 anys. Per UIOP i Catalan, el govern ha demostrat poc interès en el tema i ha iniciat els tràmits massa tard.
3: Nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar.
2: Canviem ara de qüestió perquè la Universitat de Perpinyà haurà de renunciar a 15 llocs de feina de cara a la reentrada per poder-se adequar a les exigències de l'Estat. La UPVD és una de les 21 universitats de l'Estat que inverteix més en sous del que l'Estat considera raonable i per aquest motiu haurà de renunciar a places d'ensenyament i de recerca i a un mestre de conferències. Des de la universitat s'assumeix que hauran de fer canvis, però asseguren que això no ha d'afectar la formació dels alumnes. I anem ara cap a Perpinyà perquè hem sabut a les darreres hores que un agent municipal de la ciutat té una inscripció nazi al braç. Un veí de la ciutat va identificar l'eslògan de les SS de l'Alemanya nazi tatuat al braç esquerre d'aquest treballador i va compartir la notícia amb el digital d'investigació Reflet Info. Els companys de la ràdio pública ICI han confirmat la informació i a més han afegit que aquest treballador va formar part de la llista de Louis Alió a les municipals del 2020. En mobilitat, avui hi ha vaga a la SNCF i es preveuen fortes afectacions.

0: Bufa una tramuntana amb ratxa entre 50 i 70 km per hora. Els valors màxims són encara baixos. 10 a Puigbalador, 18 a la Guingueta, 17 a Toès, 20 a Eus, 21 a Illa, 20 a Montoriol a l'Aspre, 22 a Bages, 20 a Banyuls de la Marenda, 22 a Vingrau i Pol Vallespí, 20 als Banys d'Arles i 16 a la Presta. Avui Santa Margarita o Margarida d'Escòcia. Per Santa Margarida, la garrofa tenyida, però no sé si correspon a aquesta de Margarida. El 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí mor 3 dies després de ser atropellat per un tramvia. Us faig part d'una de les seves citacions. Amagar la llengua i amagar la lluita per la llengua és una estratègia del poder que cal desmuntar. I avui és el Dia Mundial del Modernisme.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Salses, 95.
1: Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un firmament estelat incandescent, un paraigua endut pel vent, tres follets i alguna fada. I uns soldats passant afanys a la guerra dels 100 anys i el cavall d'un rei xeruc que quan plou busca xupluc sota teulada. Una nou, però què hi ha a l'interior d'una nou? Què és el que hi veus quan és ben tancada? I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs sense i enllà, i al bell mig de l'oceà, el Titanic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta,

cada matí se'n va d'hora i pren el mateix camí. Li pesen tant les sabates, és encara mig endormit, se'n va fer les seues hores. Treballa per un pagès, és un obrer agrícola i el seu amo és un burgès. Se desperta quan arriba, diu bon dia als companys. L'encarregat nos espia, apa nois, tots al treball. Segur que no tenim ganes, si no és per esmorzar. Fem una quadrilla de xades i l'amo és encara el xas. Como yo soy amigo tuyo, compañero, esta canción la he escrito por tu recuerdo, que por la vida somos todos nacidos por el trabajo. También moriremos con él. Pienso que he tenido suerte de haber conocido a Miguel. La diada serà llarga, ho sabem tots, ho diguem res. El treball nos fa venir basca, cada dia un poc més.

si poguéssim aixecar el puny. I és només quan el silenci nos lliga amb l'amistat del vent. Sabem tots que la nostra tasca és de festejar tots

0: feu anar cap als camps.
1: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: Radio Arrels.
3: A Castellnou, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Avui som a la península ibèrica a l'estat espanyol.
4: Sí, si pensem les llengües ibèriques, segur que la majoria de vosaltres en parlareu del català, del castellà, del portuguès, el basc i el gallec. Però hi ha alguns altres idiomes que són menys forts i que no van aconseguir ser oficialitzats i, per tant, estan molt pitjor que aquestes llengües que ara us deia. Un dia ja vam parlar en aquest programa de l'aragonès i avui anem més cap a Ponent i serem a Astúries, al nord de la península, on s'hi parla un idioma propi conegut com a asturlleonès.
3: Si es diu asturlleonès, entenc que no només es parla Astúries.
4: Efectivament, si veieu els mapes lingüístics o de províncies històriques de la península, veureu que la majoria d'elles són verticals, de nord cap a sud. Això es pot veure molt fàcilment amb el mapa de Portugal o, per exemple, amb el mapa dels països catalans, que són, diguem, més estrets que alts. Això té una explicació molt simple, i és que els regnes catòlics van conquerir aquestes terres als musulmans i els van conquerir de nord cap a sud. Per tant, cadascú conqueria, diguem, la seva zona en vertical cap avall. L'asturlleonès no és una excepció i en aquest cas des d'Astúries baixa per l'oest de la regió de Castella i Lleó i toca algunes zones de Portugal.
3: I quanta gent el parla actualment?
4: Es calcula que aquest idioma el parlen poc més de 500.000 de persones, la majoria d'ells són Astúries, però encara hi ha unes quantes persones a l'oest de Lleó i a Portugal. En el cas de Portugal és especialment a la comarca de Miranda de Duero. Legalment, els estatuts de Castella i Lleó i d'Astúries recullen tímidament l'existència d'aquesta llengua, tot i que no té una protecció massa gran en aquests territoris. A Portugal també està reconegut a la zona on es parla i, tot i que no és oficial, és present a la retolació dels carrers i s'ensenya de forma optativa als col·legis. A més, té alguns programes a la televisió pública asturiana i, de fet, ara podrem sentir un fragment d'un d'aquests programes i si algú dels que ens escolta té sentit el castellà o el gallec, veurà que s'assembla força a les dues llengües.
5: Estamos en Campumanes, en el Concello Chena, lugar de paso obligado si subes pel Puerto Pallares y arrodeado de montes per guapos. Si no vinistis en Tobía, ya estáis tardando. Venir a dar un paseín per aquí.
3: Té una gramàtica enorme, l'asturlleonès?
4: La norma, diríem, oficial d'aquest idioma és la de l'Acadèmia de la Lingua Asturiana, amb un organisme del qual es va començar a parlar al segle XVIII i que són els responsables de la normativització d'aquest idioma. Malgrat que el nom de l'acadèmia, diríem, que només se centra en Astúries, les seves normes són bastant flexibles i permeten que els parlants lleonesos o mirandesos s'hi puguin adaptar a la seva manera. Tot i això, els mirandesos, és a dir, els portuguesos que parlen asturlleonès, van decidir, al tombant del segle XXI, de crear la seva pròpia norma, cosa que va estar impulsat pel Consell Municipal de Miranda amb la Universitat de Lisboa. Aquesta nova norma s'apropa més al portuguès i la seva voluntat és representar l'asturlleonès, però només en aquella comarca.
3: La llengua està molt amenaçada i diluïda amb el castellà.
4: De fet, aquesta llengua s'havia parlat fins a Extremadura, que és bastant més al sud, i a Cantàbria, que és més al nord-oest, però en aquestes zones es va perdre ja fa molts anys. I hem d'entendre que el regne de Lleó es va integrar a Castella ja al segle XIII. I com que és molt a prop del centre de poder castellà, doncs la influència d'aquesta llengua castellana ha estat realment enorme. És molt semblant al que va passar a les llengües d'Oïle de l'estat francès, les més properes a París, que han estat de les més afectades per aquesta influència doncs, del francès, en aquest cas parisenc.
3: I acabem sempre amb una recomanació de lloc per visitar.
4: Sí, avui us recomano visitar Cudillero, que és un petit poble costaner del nord d'Espanya, Astúries. És conegut per les seves cases de colors, que pugen pels pendents com si fossin graderies, i per tenir un port pesquer molt actiu amb un ambient local. És un lloc bastant tranquil, ideal per fer una escapada d'estiu, perquè a més la temperatura, diguem que és bastant suau. A Astúries hi acostuma a fer una mica més de fresqueta doncs, que a Perpinyà, i és un dels reclams turístics de l'estiu per fugir de la calor. A més, la gastronomia doncs, d'Astúries és bastant coneguda. I acabarem ara escoltant l'himne d'Astúries amb la seva versió asturlleonesa. Astúries.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Radio Arrels, a punt ja, 95.
2: Radio Arrels.
3: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o potser més contundents o precisos quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, metàfores, hipèrboles o comparacions. No són decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per parlar d'una persona que té la cara vermella, per exemple, després d'un esforç, i bé, direm que és ruig com un pebrot. O, si és una escrutallufa, direm que és curiós com un pet de monja. Aviam si les coneixeu, aquestes. Negre com una panna. Bèstia com un cabàs. Bonic com un sou. Tot això són comparacions idiomàtiques. Botat com un canard que mostra el guifer. O botat com un galàpet. Carregat com un burro. Cotnús com una xinxa. Eixerit com un esquirol. Fals com l'aimen en Judes. Flaca com una bleda. Mè fort com un roure. Gelós com un ca jove. Girbit com un nyigo-nyigo. Gros com un Tudesco. Gras com un teixú. Magre com un picot. Menut com un gra de mill. Pelat com una geneta.
3: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
1: Radio Arrels, a Vives, 88.2.
2: Ràdio
5: Arrels. Ràdio
2: Arrels.
6: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, escolteu Ràdio Arrels aquest dimecres 10 de juny. Les notícies de Catalunya Nord a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. UOPI Catalan fa una crida a la manifestació pel dissabte 27 de juny per reclamar que l'opció País Català sigui present a la consulta pel nom del departament, una consulta que es votarà a finals d'aquest mes. L'organització de la consulta no ha incorporat l'opció País Català perquè consideren que l'Estat no l'acceptaria, una justificació que no ha convençut els membres del partit. Jordi Vera és coordinador de UOPI Catalan.
8: És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català.
7: Vera critica la gestió del departament d'aquesta votació, per la qual es van comprometre ara fa 10 anys. Per UOPI Catalan, el govern ha demostrat poc interès en el tema i ha iniciat els tràmits massa tard.
8: Nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar.
7: Canviem ara de qüestió perquè la Universitat de Perpinyà haurà de renunciar a 15 llocs de feina de cara a la reentrada per poder-se adequar a les exigències de l'Estat. La UPVD és una de les 21 universitats de l'Estat que inverteix més en sous del que l'Estat considera raonable i per aquest motiu haurà de renunciar a places d'ensenyament i de recerca i a un mestre de conferències. Des de la universitat s'assumeix que hauran de fer canvis, però asseguren que això no ha d'afectar la formació dels alumnes. I anem ara cap a Perpinyà perquè hem sabut a les darreres hores que un agent municipal de la ciutat té una inscripció nazi al braç. Un veí de la ciutat va identificar l'eslògan de les SS de l'Alemanya nazi tatuat al braç d'esquerra d'aquest treballador i va compartir la notícia amb el digital d'investigació Reflectanfo. Els companys de la ràdio pública i sí han confirmat la informació i a més han afegit que aquest treballador va formar part de la llista de Louis Alliot a les municipals del 2020. En mobilitat, avui hi ha vaga a la SNCF i es preveuen fortes afectacions als trens de Catalunya Nord. De fet, avui està prevista una aturada total de la línia de Prada i tampoc es preveu que passin trens convencionals de passatgers entre Cervera de la Marenda i Narbona. Pel que fa al TGV, es mantenen 4 dels 5 trens d'alta velocitat entre Perpinyà i Narbona i els 2 TGV previstos entre Perpinyà i Figueres. I ara el temps.
9: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent.

0: graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, Anefiac, 95.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Catalunya Nord votarà a partir de finals de juny, com s'ha de dir, aquest departament, fins ara Pirineus Orientals, però s'ha volgut fer un canvi de nom i actualment hi ha tres propostes, que és mantenir Pirineus Orientals, optar per Pirineus Mediterrània o una opció de Pirineus Catalans. Aquesta consulta, aquesta tria per la consulta, ha generat queixes, sobretot al partit UIOP i català, perquè no inclou l'opció de País Català. A aquesta hora podem saludar el Jordi Vera, bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, us heu queixat que no hi ha aquesta opció País Català. Per què hi hauria de ser l'opció de País Català a la consulta?
5: A veure, perquè és una evidència que havia de ser. Aquesta consulta va néixer aquesta idea de la consulta o d'una votació va néixer fa 10 anys ara, el 2016. És un engatjament que van prendre la presidenta de la regió, senyora Delgà, i la presidenta del departament. Quan es van annexionar a la regió Occitania, es van engatjar en contrapartida a canviar el nom del departament. En fet, ho hauria calgut fer molt ràpidament, perquè en aquell moment la gent eren favorables, hi havia un ambient positiu i s'hauria pogut fer. Bé, la veritat és que la presidenta del departament, la madama Malherba, mai no ha tingut cap intenció de respectar l'engatjament que havia pres i si bé cada any pels desitjos del departament anunciava que es faria una consulta, l'anar retardant. I l'ha retardat tant que ara som 10 anys després i som, des del punt de vista, primerament, de suprimir el nom de PI català amb arguments que són totalment absurds i passers, com el que el Consell d'Estat no acceptaria. No sé d'on t'ho treuen, això. No hi ha cap jurisprudència. I no solament no hi ha cap jurisprudència, sinó que des de fa alguns anys a la Constitució francesa, després de les darreres modificacions, la noció de PI, la noció de comunitat i la noció d'autonomia han estat integrades a la Constitució. Per tant, no tenen res d'anticonstitucional. Però s'ha decidit que aquest nom seria tret de la tria.
4: Clar, però el que diuen els que han tret aquest nom de la tria, amb això el Consell d'Estat, és realment no hi ha cap departament, o sigui, tots els departaments tenen un criteri geogràfic, físic, diguem.
5: Bueno, això fa més de dos segles i mig. D'acord, això, els noms dels departaments van ser triats just després de la Revolució Francesa a tot França, però des de llavors molta aigua ha rajat sota els rius i moltes coses que no eren possibles són ara. És una fal·làcia total. No hi ha cap argument, no hi ha cap llei, no hi ha absolutament res que digui a la Constitució com s'han de dir els departaments. No existeix. I tampoc no existeix el fet que el Consell d'Estat es pugui oposar. Perquè el Consell d'Estat només dona una opinió, però el qui decideix sempre és el Consell de Ministres. Doncs, si ens referíem a la mateixa cosa, i vull fer una comparativa, l'autonomia a França era contrària a la Constitució fins ara. Ara mateix s'està discutint de l'autonomia de Còrsega i de la modificació constitucional. Doncs en realitat, des del punt de vista de les institucions, són evolutives i les coses van canviant. Però torno a venir al nom del País Català. És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català. I els noms que ara estan sortint eren molt minoritaris, excepte que el segon nom més majoritari era

0: línies orientals, és a dir, quedar com som. Per tant, això que està passant és una negació democràtica. És com si en un país hi havia un partit que les enquestes deien que és un partit que era el que guanyaria de les eleccions i que algunes persones, no se sap qui, en aquest cas tampoc no se sap, decidissin que aquest partit no pot participar a les eleccions. I bé, això és exactament el que passa amb el nom de PI català. Han decidit que un nom que és el més popular, puix que figura a totes les entrades de tots els vilatges del país, que és el que a les pàgines de l'Independent hi ha escrit PI català, i doncs aquest nom que figura a tot arreu, que és el més popular, el més massiu, és prohibit de consultació. I això és una cosa, és una violació molt gran de la democràcia i, per tant, això no és el que la gent desitja.
1: Davant d'aquesta situació i que no hagin afegit aquesta opció, Jordi Vera, demanareu el boicot en aquesta consulta, llavors?
0: No, nosaltres no demanem cap boicot. Nosaltres cridem a manifestar el dia 27 de juny als carrers de Perpinyà a favor de PI català. I nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà, perquè des del punt de vista del calendari polític estem a alguns mesos de les eleccions senatorials, a la tardor, estem a menys d'un any d'unes eleccions presidencials i legislatives i sabem pertinentment que aquesta qüestió no serà mai portada al Consell de Ministres per debatre'n, perquè és massa tard, perquè ja entrem en campanya electoral, ja entrem en un altre tempo polític, i el tempo polític que entrem no ajuda per poder eventualment canviar el nom del departament. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc, i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar. I, a més, no hi ha cap campanya d'informació, no hi ha cap debat dins la societat. És una cosa que només 4 gats saben que discutirem sobre això. No hi ha cap entusiasme, no se'n parla enlloc, a cap poble, a cap vilatge. És una qüestió de molt poca gent i, a més, s'està fent tot el possible perquè el nom de Pirineus Oriental, el que tenim ara, sigui el nom que la gent voldrà votar, perquè davant d'unes proposicions completament indignes, l'argument que la gent utilitza el més és dir com en un període de crisi es canviarà un nom, a més un nom que la gent no vol en pas, bé, es pot imaginar que hi haurà molt poca participació en aquesta consultació i que no representa el sentiment de la ciutat nord-catalana. I, per tant, li demanem a la senyora Malherba que aturi tot, que aturi aquesta comèdia, que no té cap suport popular i que, a més, un govern avui en dia com el seu, que està finalitzant, que està alguns mesos de ser escombrat dins les urnes, no té la legitimitat per fer aquesta consultació i, per tant, és una cosa que està cridada a fracassar.
1: Jordi Vera, heu explicat que organitzeu aquesta manifestació el dia 27 de juny i ara comentàveu la poca importància mediàtica i el poc ressò que està tenint a la gent de Catalunya Nord. No sé a l'hora de muntar aquesta mobilització si esteu tenint suports d'alguna altra entitat i quina resposta esteu tenint, perquè probablement hi ha gent que simplement no s'han enterat de que aquesta consulta existeix.
0: Això tens absolutament raó. En tot cas, en el que ens concerneix a nosaltres, a través, ja sigui de l'Independent o a través de les xarxes socials en les quals estem intervenint molt, nosaltres estem fent avinent aquest fet que acabo d'explicar, el fet que la censura de les institucions pel nom que és més popular és un fet antidemocràtic i nosaltres mobilitzarem sobre el fet que no hi ha respecte de la democràcia, que no hi ha pluralitat, que no hi ha debat, que no hi ha consens i que, per tant, és una imposició. I bé, estem en aquesta estratègia d'explicar, de convèncer, de mobilitzar la gent que se sent conscient d'una manera més forta i després continuarem en aquest camí perquè, en realitat, no es tracta només d'un nom, es tracta de diverses qüestions que fan que avui en dia la identitat del nostre territori està en absolut perill. Està en perill el nostre nom, està en perill l'ensenyament de la llengua catalana, està en perill l'ús del català, cada vegada és més minoritari, cada vegada tenim més dificultats. Hi ha altres qüestions com el fet que també en un territori en el qual ja està, tot està col·lapsat, és a dir, que ja manquem de terrenys per construir cases on l'aigua, tenim molts problemes d'aigua, hi ha una política també de submersió pels nous lotissements i la nova gent que arriba, i nosaltres, el nostre departament, el nostre territori, no està en condicions d'assumir aquests canviaments que són tan radicals, que canviaran la manera de ser, la fisonomia i la identitat profunda d'aquest territori, que fa mil anys que existeix i que ara està en un perill molt greu de desaparició. I, per tant, nosaltres estem fent una crida a la mobilització per impedir el que es diria en francès l'effacement du pays catalan, la desaparició de la nostra identitat, la desaparició de la nostra cultura, la desaparició de la nostra manera de ser. Tot està canviant i nosaltres, amb aquesta mobilització pel pays catalan, hem fet una mobilització global per defensar la nostra terra i la nostra identitat.
1: Aquí m'heu introduït, Jordi Vera, temes bastant diferents, perquè parlàvem del nom del departament, sí, però parleu d'aquests canvis i no sé si ho he entès, també critiqueu aquests canvis demogràfics, diguem.
0: Sí, critiquem els canvis demogràfics, critiquem el fet que tampoc no hi ha cap debat democràtic sobre el fet si hem de tenir milers d'habitants més que arriben a totes les nostres comarques, als nostres pobles, que ja són col·lapsats, que ja tenim problemes d'aigua, i hem fet tota aquesta qüestió. La qüestió del nom no és una cosa aïllada de la resta. El nom correspon a una filosofia, correspon a voler defensar sempre la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Doncs tot això és un conjunt. Un nom per un nom no serveix de res. Canviar de nom per en tenir un altre, sense que no canviï res dins la realitat, no serveix de res. I a més afegiria per acabar que canviar de nom és una cosa tan transcendental que això només passa cada X segles. I tot el que s'està fent, ni d'alguna manera, és proposar coses per impedir-ne de pitjors. I bé, això no és una política. Nosaltres preferim quedar-nos primers orientades per d'aquí uns anys poder dir-nos país català si creem un rapport de forces favorable. El que no volem és canviar el nom per canviar el nom, perquè la gent del món turístic els interessa. Bé, és que interessa el poble de Catalunya Nord, és que interessa els habitants del país. No, volem canviar, si hem de canviar, perquè nosaltres som el país català, som el país on viuen els catalans. No és una nació simplement geogràfica, no. És una noció històrica d'un poble i les altres nocions són nocions geogràfiques. I la geografia no serveix de res sense l'ànima del poble. I és per això que ens mobilitzem.
1: Ha quedat clar el concepte del nom. Per anar acabant, m'ha insistit Jordi Vera amb aquest concepte que no era només el nom, sinó també una mica la cosa i aquesta defensa doncs, de la terra i també, dèieu, en contra de polítiques migratòries, al final, de temes demogràfics.
0: Pas contra les polítiques migratòries a França les decideix l'Estat.
1: D'acord.
0: No som nosaltres. Doncs l'única reflexió que faig, i ho entendràs perfectament, i no té res d'ètnic ni de racista ni res en absolut. En el meu cantó, nosaltres som el cantó dels Aspres, no fa gaire, es va fer una reunió d'informació sobre el que canviaria. I ens van anunciar l'arribada de 10.000, la construcció de casa i l'arribada de 10.000 habitants de més en el cantó. Très bien. 10.000 habitants de més en el cantó vol dir que les escoles actualment serien col·lapsades immediatament. Voldria dir que a cada casa d'aquestes 10.000 nous habitants, a cada casa hi hauria 3 cotxes de més, amb les carreteres que són carreteres que tenen més de 100 anys. Doncs voldria que col·lapsaria les carreteres. L'aigua, que estem encara nosaltres en zona vermella, és a dir, que no podem ni regar ni no sé què, amb 10.000 habitants de més encara hi hauria menys aigua. És un fet de supervivència ecològica. No és una cosa ètnica ni racial ni res. És de supervivència ecològica, natural. El nostre territori ja no pot absorbir més gent. Ni pel treball ni per res. No estem en condicions en absolut de poder rebre més gent, perdre encara més la nostra identitat, perquè tota aquesta gent que arriba, com l'Estat i les institucions, no ajuden a fomentar el català, els hi aprendre el català, els hi dir on són, a integrar dins la societat catalana, fa que nosaltres estem en una societat en la qual, en fet, hi ha dues societats i això no és viable. No és viable, perquè en aquest context els que desapareixerem serem els catalans. En un context en el qual la gent no sap on va, on arriba, la cultura que tenim a la base, doncs nosaltres estem en perdició total, estem morts. I doncs nosaltres, avui UPI Català, el nostre moviment, no ho vol això. Vol que Catalunya, que el nostre país, Catalunya del Nord, el país català, retrobi la seva identitat, que tingui la capacitat d'integrar, d'incorporar a la nostra identitat tota la gent que ve de fora, com hem fet durant segles. però que ara és impossible.
1: Queda clar l'apreciació, perquè també ara fa uns dies a diversa gent va sorprendre una foto que van penjar des d'un partit del sud al qual se li fa un cordó sanitari, que és Aliança Catalana, que és un partit obertament xenòfob, i van penjar una foto a una reunió amb vosaltres. Això va sorprendre...
0: Perdona'm, això és una afirmació que feu, que no té cap base... Si era un partit il·legal, un partit contrari a la llei, hauria de ser dissolt.
1: No ho he dit, que fos contrari a la llei, que és obertament xenòfob.
0: Per què xenòfob?
1: Perquè fan...
0: Jo dic, ha estat condemnat per aquesta qüestió? No em vull fer fort amb això, vull dir, això és una afirmació que no té cap base jurídica.
1: Jurídica no, perquè no és...
0: Doncs ja està, doncs quan una cosa no és jurídica... No...
1: D'acord, doncs no existeix.
0: Dret, quan algú no ha estat condemnat per una cosa, no existeix.
1: D'acord, el que sí que existeix és que...
0: Que pots dir que diguis que és un partit populista, admetem-ho. Però altres coses no les cal dir, perquè...
1: És un partit que basa el seu discurs, és igual, no és el tema d'ara, però que basa el seu discurs...
0: Contestaré localment. El Rassemblement Nacional és un partit que es pot considerar similar, no? Estem d'acord?
1: Sí, en algunes coses, sí.
0: Sí, diria que és similar. Perdona'm, els electes de la comunitat, de l'aglomeració de Perpinyà, socialistes, de dretes i tot això, van votar l'Alió, sí o no? Van votar que sí, van votar l'Alió com a president d'això, sí? Van votar. Van elegir l'Alió com a president de l'aglomeració de Perpinyà. Ple de batlles de partits moderats i tot això, centristes, de dretes, van votar per l'Alió, doncs? Doncs tots són feixistes, són tots xenòfobs i tot això. No, és una bestiesa el que esteu dient. Llavors, es respondré sobre el fons. Aliança Catalana ens va demanar que el rebéssim perquè volien saber la situació a Catalunya Nord, i els hem rebut com si ens ho hagués demanat qualsevol altre partit, que no ho ha fet.
1: Queda claríssim. Doncs Jordi Vera, moltes gràcies.
0: No de res, bona diada.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda, Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
3: A Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora, acollim l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui vols parlar d'un tema d'actualitat que a Catalunya és absolutament impossible de passar al costat, aquesta visita del Papa a l'Estat espanyol i a Catalunya, i concretament també a Barcelona. Pere Beca, és que aquesta visita del Papa a Barcelona té un sentit polític pels catalans?
4: Doncs, primer de tot, és clar que hi ha molts anys que cap papa ha vingut a visitar Barcelona, i és el cas durant 3 dies del papa Leó XIV, que trepitjarà el sol de Catalunya i farà una sèrie d'actes simbòlics. Això no vol dir clarament cap presa de posició política ni cap reconeixement explícit del problema català, ja que la visita del Papa ha començat per Madrid aquest passat final de setmana, amb molta aglomeració de gent, i que, a més, les màximes autoritats de l'Estat espanyol, el rei, el primer ministre i quantitat d'autoritats, assistiran a alguns dels actes a Barcelona, i especialment la primera missa de la nova Sagrada Família. Però, com sempre, els actes polítics de caràcter simbòlic, i aquest n'és un particularment, poden tenir diferents lectures, diferents maneres d'analitzar. Recordem que Antoni Gaudí, el que va edificar, fer els plans de la Sagrada Família, l'any 1917 ja deia: parlar català per nosaltres és un homenatge obligatori a les nostres origins. Per tant, si la raó més forta de la vinguda del Papa a Barcelona és l'acabament d'aquest edifici religiós, un dels més importants del món i segurament el més important del món cristià, després de més de 100 anys d'obres, i encara que de fet això no sigui totalment acabat perquè s'ha posat la creu al cim, però queden moltes coses a fer a les façanes i encara hi ha mesos o anys de treball que han de complir-se. Però bé, si el Papa ve i assisteix a diferents actes a Barcelona, s'ha de contemplar la totalitat del seu moviment. No sabem exactament si a la missa de la Sagrada Família, sabem de segur que no es farà tot en català, evidentment, però si no hi haurà o no hi haurà algunes paraules en català. Però el que se sap, i que em sembla tan important, és que la visita del Papa no és només la Sagrada Família, sinó que hi ha un acte de pregàries a l'estadi de Montjuïc, un lloc molt simbòlic per Catalunya, la Catalunya moderna, i que, fora de visitar la Sagrada Família, també farà o celebrarà una missa a la Catedral de Santa Creu, és a dir, un lloc molt barceloní, una visita a la presó de Brians, molt simbòlic també de la situació social de Barcelona, una visita al Raval amb discussió amb les associacions que es cuiden de les persones en dificultat social, i sobretot, per mi, un dinar amb els monjos de Montserrat. És a dir que els llocs simbòlics de la situació de la Catalunya actual, la política i la social, els llocs simbòlics de la preocupació del Sant Pare sobre els problemes d'organització social i no únicament de l'organització política, ressallen d'aquest programa molt intens, però amb una orientació que clarament fa entendre que aquest home ja sap que a Catalunya hi ha un problema i que encara que no li toqui de prendre clarament posició sobre aquest problema, sap que això existeix i que ho considera. La Sagrada Família és un símbol català, però també és un símbol per tota l'humanitat cristiana i, per tant, per tota l'humanitat també. Montserrat, o els monjos, és un símbol molt més lligat a la reivindicació identitària catalana. I ja sabem que hi ha hagut al voltant de l'organització d'aquest viatge moltes pressions sobre el tema de l'idioma, part del govern espanyol, del part del govern català, també segurament del part del govern dels Estats Units. I com a mínim, és segur que durant aquesta visita el papa utilitzarà la llengua catalana en algunes ocasions. Perquè, primera de tot, pur i simplement, i ho hem de recordar, català queda una de les llengües oficials de l'estat espanyol, però perquè, sobretot, aquest papa entén la problemàtica tal com sé. No vol dir que el papa sigui independentista, evidentment, i no ho dirà en cap manera. Però sí que si es mira la seva encíclica recent, encíclica redactada molt ràpidament després de la seva presa de funcions, demostra que la primera preocupació del papa, és a dir, i que hauria de ser la primera preocupació del món cristià, és per l'ésser humà, per la llibertat, pel benestar social, que és a la base de l'acció del cristianisme. I que aquest home sembla que això ho entengui molt més enllà del rol oficial polític que pot tenir la seva visita.
3: Pere Beckham, l'interès que hi ha al voltant d'aquesta visita és que vol dir més enllà de la religió catòlica, que el paper, el rol de la religió, de les religions, doncs, va augmentant el món actualment.
4: L'escriptor francès i també polític André Malraux va dir, en el recurs dels anys 70, del segle passat, doncs, que el segle XXI seria religiós. I en aquells moments poca gent s'ho creia perquè estàvem en ple materialisme, en ple individualisme econòmic. I potser Malraux tan sols no ho veia com és la realitat avui dia, però la realitat li dona tota la raó i no falta de mirar les informacions a qualsevol lloc del món, que sigui a l'Àfrica, a l'Àsia, amb l'influència creixent de l'islam, amb les lluites que això provoca, i a Europa mateix, amb el creixement de poblacions d'orígens islàmiques i la problemàtica política o religiosa que segueix l'augment d'aquestes poblacions desplaçades no per raons religioses, no és cap cruzada, no és cap moviment voluntari, però és la conseqüència de raons econòmiques, és a dir, en alguns països, el patiment de la fam o de repressió política. I enfront d'aquesta pujada de l'islam i d'altres religions més esotèriques, l'utilització del cristianisme com i de la paraula de Déu com una lluita de potència brutal, com ho veiem actualment amb el govern dels Estats Units, que no prohibeix representar Donald Trump com un enviat de Déu, és una manera de mobilitzar soldats, és una manera d'explicar-los que la seva missió divina, posem-ho entre cometes, justifica que puguin anar a morir per raons de prepotència econòmica i política, i llavors que si se'ls expliqués que és només per la prepotència del dòlar, no ho justificaria. I recordem que les tropes nazis a la Segona Guerra Mundial teníem com lema Gott mit uns, Déu amb nosaltres, i que doncs això és una eina molt utilitzada de sempre, de fer servir la religió com a element de mobilització política. Però aquí, en el cas del papa, és un camí nou, diferent. Publicar una encíclica tan ràpidament i amb tanta profunditat i visió de futur, el moment exacte, i recordem que aquest papa és d'origen de Chicago, és americà, el moment exacte que la democràcia dels Estats Units està amenaçada de dintre mateix i del cap mateix, és la prova que aquest home té ben clares les idees de religió i de política. No barreja les dues coses i no vol influir políticament com papa, sinó recordar que aquestes dues coses haurien de tenir un mateix objectiu, és el benestar humà. I el fet que vingui a l'estat espanyol, que vagi a Barcelona, una part discutida d'aquest estat, que visiti una presó, que parli amb associacions caritatives del Raval, que vagi a dinar a Montserrat, és la demostració de l'agilitat intel·lectual d'aquest home, que té la capacitat, fent les coses, sense dir-ho clarament, de fer entendre que està al dia de la problemàtica política. Jo crec que aquesta visita és un moment determinant per al moviment catalanista, encara que no sigui clarament una acció a favor del catalanisme de la part del papa. El papa no es cuidarà de política, però fent-ho així, ensenya un camí de responsabilitat humana i ensenya un camí, pur i simplement, de lo que hauria de ser cristianisme. Gràcies per la vostra atenció.
3: Gràcies, Pere Beca, i fins a la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Bon dia.
4: Molt bé, bon dia. Setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
1: Ràdio Arrels. A Elna, 95.
5: Rosselló.
6: Vallespí.
5: Conflent.
6: Cerdanya.
5: Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
7: Pau Casals. Una vida per la música i per la pau.
8: Ramon Gual.
7: Enric Balaguer. Neix el festival.
8: Llavors, l'any 49 hi ha aquest primer concert a Sant Miquel de Cuixà.
7: Que se'n parla molt poc d'aquest, eh?
8: Se'n parla molt poc i és llàstima perquè és en aquest festival que torna a tenir contacte amb certs músics que van venir i d'això, que després es van lligar, d'això, i quan hi haurà el festival del 1950, el primer festival, has de pensar que els músics del festival ja alguns havien vingut ja l'any d'abans.
7: I l'any d'abans no hi havia teulada a Cuixà?
8: No hi havia teulada a Cuixà, no. Era l'aire lliure i tots els... Després els assaigs es van fer després a Cuixà sense teulada, ben entès. Llavors aquí va ser Alexander Schneider que va reunir un comitè, tens que agafar el programa d'aquella època, allà tota la gent que van participar, que van ajudar, però és clar, calia passar pels oficials de l'estat francès. Perquè un dels grans problemes que, bom, això d'aquí te'n puc parlar d'una mica més íntimament, perquè en aquell moment, veiem, Casals, fem primerament una remarca, Casals no ha tingut mai cap secretari perquè no ha tingut mai menester de ningú com a secretari, s'ho feia tot ell, però el que tenia menester era d'algú que s'anomenava de secretari que escoltés les respostes que llegien Casals a la gent. Quan li escrivia algú, ell contestava. Però abans d'enviar la carta, tenia menester de llegir-la amb algú, de fer-li el comentari a cada frase, de demanar què en pensava, ah sí, de ratificar, ah és veritat, ah li hauria pogut dir això també, això. I per tant, aquest paper de secretari el va fer el Joan de la Vedra tot el temps que ell va estar amb en Casals. Però el 48 el Joan Alvedra se'n va anar i va ser el meu pare que li va succeir I quan el meu pare ho va deixar l'any 52, va ser en Josep Maria Corredor que ho va fer. I a partir d'aquí va fer el llibre. Llavors, en aquell moment, en Casals, els americans la tabalen, la tabalen, no el deixen viure. No el deixen viure i fins que cedeixi. Bo.
7: Escoltem un extracte de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci.
9: De veritat que no té mai tentacions d'oblidar la seva promesa i tornar a fer concerts?
10: És que potser tornar la democràcia al meu país.
11: Tothom sap el que fas aquí.
8: I ell va cedir en el fet que va acceptar que el festival es fes aquí. Però sobretot, l'element que va ser, al meu entendre, decisiu és perquè era el bicentenari de la mort de Joan Sebastià Bach. Ell, Joan Sebastià Bach, era la seva ídola.
9: Estic mirant d'organitzar un festival commemoratiu. Vostè és la màxima autoritat en Bach.
10: No tocaré en públic, ni als Estats Units ni enlloc.
12: Ningú no et jutjarà si canvies d'opinió.
10: No, és que no canviaré.
13: Sóc massa vell, fresquita.
10: Torni a protestar, pugi a l'escenari. El festival Bach és l'excusa perfecta, no en trobarà cap altra de millor.
9: I si tots els músics vinguessin a Prada a tocar amb vostè?
10: Això és diferent.
8: I, per tant, ja sabia, l'Alexandre Schneider, ja sabia que amb això sí. M'agafaria. I el va agafar amb això. I van fer el festival en honor de Joan Sebastià Bach. I llavors van provar de buscar un lloc per fer-ho. Es van donar compte que a Sant Miquel de Cuixà era impossible, la teulada, si plovia, tot això, i van pensar a l'església de Prada. Ara, et dic pas el problema que va ser de tenir l'església de Prada. El bisbat, el capellà, la gent de missa, tot això, ningú volia que es fes el festival a l'església de Prada.
9: Quanta gent hi cap?
14: Molta, però aquí s'hi ve a resar. No a fer soroll.
9: Si el mestre diu que ha de fer aquí, serà aquí.
8: Per fer això, van tenir de maniobrar d'una manera fantàstica. I, a part de maniobrar i de dir, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, resultava que al darrer moment l'acústica no els va satisfer. I, per tant, per mort de que l'acústica els satisfés, van demanar de posar tot un sistema de fils amb ploms que feia, que tapava la mitja volta de l'església. Mm-hmm. Imagina't, la gent que era en contra es van posar encara més en contra de veure això en una església. Finalment es va acceptar. Finalment es va acceptar i aquí va arribar tots aquests músics del món, van arribar a Prada i que es van allotjar pràcticament tots a casa dels particulars. Mm. Per tant, la gent després s'abrallaven per tenir-ne un. Perquè l'un deia, jo tinc els Neides, jo tinc la Miss Foler, jo tinc l'un, jo tinc l'altre, m'entens? I llavors això va crear un lligam enorme entre la gent de Prada i els músics del festival. Ara bé, cal dir el que és, que la gent de Prada que podien acollir algú era pas el pobre desgraciat que anava a fer la llenya al bosc i que anava això. Eren les famílies de Prada. Però, en fi, va ser una gran cosa que es fes i que es pogués fer d'aquesta manera. I el festival va ser un èxit del punt de vista musical, del punt de vista social, del punt de vista econòmic, a tots els punts de vista va ser un èxit enorme. I això és opinió meva. És opinió meva. La gent de Prada van descobrir més el festival perquè va venir el Vincent Auriol, president de la República, la reina de Bèlgica i la reina d'Itàlia, que perquè era poc Casals que ho feia. Es fa el festival a Prada i ve aquesta gent d'arreu del món i la gent de Prada queden sorpresos. Sorpresos per la qualitat de la gent que venen i de la manera que ha anat. I la manera... pensa que, veiem, el dia de la Sant Pere, el dia de la Sant Pere de Prada, que és la festa major de Prada, hi ha músics del festival que són a Prada pel festival. Però el dia de la Sant Pere surten al carrer a fer la festa de Sant Pere. I hi ha un record inoblidable de la farandola del final de la Sant Pere amb els músics de la cobla i amb els músics de la cobla l'Alexandre Schneider torrat com una mitja amb el seu violí de concert, seguint i captant les músiques, ben entès, i a mi, que amb Balbino Giné, el pintor, que era més torrat que ell, i que fan la festa tota la nit i que els hi va quedar un record inolvidable. Això mai s'havia vist, a Prada sobretot. Potser s'havia vist en altres llocs, però a Prada sí, sí, mai s'havia vist. Llavors la gent de Prada van quedar estranyats, estranyats tot això. I, cosa que va ser encara més sorprenent, aviam, en aquell moment, per la gent de Prada, tota aquesta gent eren espanyols. Mm-hmm. I van descobrir que Casals els deia que no volia tocar més enlloc mentre Catalunya no tindria el seu problema, mentre que Catalunya, i mentre que Catalunya, el Franco i el Franquí. Van descobrir tot d'un cop que hi havia un problema a Catalunya. Mm-hmm. Tot d'un cop es van donar compte que, ah sí. Després va baixar la cosa i va calguer esperar la Universitat Catalana d'Estiu, per molt que la gent al cap d'uns anys s'avisessin que els que venien no eren espanyols, sinó que eren catalans. Festival de l'any 1950, s'acaba amb èxit.
7: I és aquest any 50 que ja havíem vist Sant Oriol?
8: Sí, el primer.
7: Ah, d'acord.
8: És el primer festival que hi ha ben Sant Oriol, president de la República, la Maria José de Bèlgica, i la seva filla, que era en aquell moment d'Itàlia.
7: D'acord.
8: Bueno, entre altres, que va venir molta gent. Més.
7: Era la 11a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada pel Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
0: Avui tenim amb nosaltres el cantautor Carles Collado, d'aquí poc escoltarem una altra cançó seva. Però abans de tot, Carles, ets tu qui has compost enterament les teves cançons amb els arranjaments?
3: En un 95% et diré que sí. Si és cert que a nivell de teclats hi ha alguna cançó, per exemple, la cançó de Capvespre o la d'Essa, en aquestes cançons hi ha una aparició a nivell de teclats del meu productor, d'en Pep Lladó. Ell és pianista i quan estàvem fent el registrament dels temes, precisament en Capvespre jo li vaig demanar: escolta, Pep, aquí crec que necessitem reforçar aquesta part amb un teclat, i bé, vam estar buscant alguna sonoritat que ens agradés, que acompanyés una mica tota la dolçor de la cançó, i sí, ell ha posat alguns matisos, alguns detalls en el treball.
0: I quines condicions necessites tu per escriure? Estava més aviat sol, més aviat al matí, hi ha un moment del dia que tens més inspiració?
3: Mira, és curiós perquè bastantes de les lletres o de les poemes o de les coses que escric se'm revelen a vegades en moments totalment insospitats. Doncs podria ser mentre estic a la feina o fent un passeig. Llavors tinc un petit mecanisme que és enregistrar, fer una nota de veu amb la idea que voldria que es quedés gravada per després poder-la desenvolupar. Precisament Els núvols de vegades ve d'una reflexió d'un dia que estava passejant i hi havia un cel espectacular, i arrel d'aquesta gravació que vaig fer parlant dels núvols, de la forma que tenien els núvols i d'on em podrien arribar a dur els núvols, doncs va sortir o vaig poder desenvolupar la lletra de la cançó.
0: Ara parlarem de la cançó que es diu Si te'n vas. És una cançó d'estil bossa nova. En aquesta cançó parles de la por que tens de perdre una persona. Qui és aquesta persona que no vols que se'n vagi?
3: Doncs hem de pensar que tothom tenim aquesta persona estimada amb la que voldríem que mai no s'acabés res, que tot al costat d'ella fos etern, les tardes eternes, ella eterna, i parla d'aquesta persona.
0: Doncs va, si et sembla bé, escoltem Si te'n vas.

0: Acabem de sentir la cançó Si te'n vas, de Carles Collado. Retrobeu-nos a la web radioarrels.cat o a les xarxes socials i demà també a la mateixa hora.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
1: Ràdio Arrels.
0: Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: El tancament de la vigilància submarina als Estats Units fragilitza el monitoratge del canvi climàtic. Bon dia. La xarxa internacional de vigilància de la salut dels oceans ha patit fa uns dies un fort revés arran de la decisió de l'administració nord-americana de Donald Trump de desmantellar l'Ocean Observatory Initiative, un dels sistemes de monitoratge submarí més avançats del planeta. Aquesta infraestructura capdavantera, finançada per la Fundació Nacional de Ciències, compta amb més de 900 sensors d'alta tecnologia col·locats estratègicament als fons oceànics de l'Atlàntic i del Pacífic per obtenir dades crítiques en temps real. El tancament programat del programa implica la retirada total dels equips de mesurament en regions marines altament sensibles com el mar d'Irminger o el golf d'Alaska, privant els investigadors de tot el món d'un flux continu de coneixement científic. Els científics utilitzaven aquests instruments per analitzar fenòmens complexos de gran abast com l'acidificació de les aigües, la pèrdua de biodiversitat, la intensitat de les onades de calor marina i les dinàmiques dels corrents oceànics globals. La pèrdua d'aquestes estacions de mesurament arriba en un moment d'especial vulnerabilitat meteorològica a causa de l'aparició d'un nou episodi intens del fenomen El Niño i dels registres continuats de temperatures màximes a la superfície de la mar. Diversos sectors de la recerca denuncien que la mesura respon a criteris purament polítics destinats a retallar el pressupost destinat a la ciència climàtica federal, fet que afebleix greument la capacitat de preveure desastres ambientals i de coordinar accions de mitigació globals des del Sistema Mundial d'Observació dels Oceans.
1: Ràdio Arrels, a Serret, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. André Sanac, de Trullàs, un dels jugaires històrics de l'USAP, va ser el capità de la final guanyada el 55. Ràdio Arrels va parlar amb ell el 98, dies abans de la final que havia de jugar l'USAP amb l'estadi francès a París. Eren dies de molta emoció, d'entusiasme. L'any 55 sembla que tot havia estat diferent.
3: El 55 ja era bastant
4: mediatitzat.
3: Com ara.
4: Ara hi havia pas la televisió,
3: hi havia pas els mitjans,
4: hi havia pas les ràdios que hi ha ara.
3: Voilà. Com ara Bordeus, en final van tenir 2.000 suporters, tenien, eh? Bon, eren gent que no seguien, que eren coneixers, si voleu, eh?
4: Hi havia pas el TGV ni els avions. Per...
3: Voilà, eren 2.000. Ara són a París, seran 20.000. Que...
4: I sereu a París?
3: Jo crec que hi sereu. Sí.
4: Heu pas mai arrestat de seguir el Rubí i l'USAP en particular?
3: Un poc, que em vaig arrestar de jugar, pendent quelque temps, sabeu, no en jogo de joves, cal copar, empres... Hi ha sempre qualcom, entre l'ús que continua, encara no m'arresta, pel més ser un poc de fora, jo pensi,
4: I ara...
3: Perquè no em pot ser acusats de tenir... No. Sí.
4: I us ha tornat quan l'afició, el fet de us internaçar de més a prop, de seguir
3: temps,
4: de més a prop, l'USAP?
3: Hi ha temps, Els vaig entrenar pendent d'un parell d'anys, que va pas anar bé, hi havia hagut un munt de parts a l'època, vedetes, en Masó, en Cala, en Ribixan, en Jean Carrer, que és el meu company. Voilà, va ser dur pendent qualque temps, i d'aquí llavors va arribar l'Invernon, l'Espondà, l'Abadie, don André Abadie, el Toner de Lourdes, va prendre l'equipa, amb els Anquilis, i van remuntar la penta.
4: Sí.
3: Calia refer en equipa, havia partit tots els jugaires aquí, Un cop vaig anar a jugar... Un cop van anar a jugar l'equip a primera de l'USAP, van anar a jugar a Tarbes, van fer jugar 11 juniors en primera. 11. És difícil la versió, amb 11 joves com això, N'hi ha que en Richet, que han continuat, en Porrical, en López, en... el de Mini Melé, en Fossat, tot això.
4: En Texidor, un poc més tard.
3: I era pas en Texidor més tard. Jo som bastant gut, no? Texo. Sí.
4: Llavors, què en penseu d'aquestes jugaires d'enguany?
3: Pensi que arriben en forma en un moment.
4: Sí. Ja fa temps, diré, en forma, Ja fa temps,
3: Temps, sí. Vull pas fer el de Vengme. Ho pensava en debut de Sassó. Me deia, les equipes que juguen, que fan la Copa d'Europa, se'n van ser cansats. Llavors, tu sent vist les proves,
4: Sí, Toulouse. Clubs
3: com Toulouse, Pirates, Brives, Bourgoin, Toulon, Pau, Narbona. Se reprenien fora ara. Me deia, nosaltres això ho deixem de costat. Si han manat la barca...

0: Un caos, ho pensi, eh? Hi ha més i mig que l'equip, o dos mesos, que l'equip és el top, ara. En cal aprofitar, que anés dins de l'espirala, eh? És aquí que cal...
1: El joc ha canviat força.
0: Ah, sí,
1: d'ençà del 55.
0: Sí, tot ha fet. De 55 i de sempre. Jo penso que hi ha dues coses que ja separaven el Rupi a 13 i el nostre joc, doncs a 13 que li pots perdre el balón, que li guardar, i quins nosaltres us deien de passar la bala, fixar l'adversari i passar...
1: Ara sembla que és una mena de convergència entre els dos.
0: Força, ué. És així, és el Rupi modern que diu.
2: 1998, André Senac, el senyor de Trullà, se'l coneixia així, capità de l'USAP en la final victoriosa del 55. La del 98, l'USAP, ja sabeu, la va perdre davant l'estadi francès. Segons les cròniques, amb 40.000 catalans que van dominar clarament les grades de l'estadi de França. Caldria esperar el 2009 per retrobar el planxot. André Senac va morir el 2015 als 86 anys.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 6 de juny del 1993 es mor Joan Pau Giner. Va néixer a Bages a l'octubre del 1947, fill d'una família amb orígens prop de Tarragona. Amb quasi 30 anys es va fer conèixer artísticament a partir del 1976 al costat, entre altres, del Pere Figueres. Es va convertir ràpidament en una veu popular. L'any 1978, Joan Pau Giner va publicar el seu primer disc, Adiu ça va, amb 11 temes propis i una adaptació en català de la cançó Le temps des cerises. Giner era un bon intèrpret amb cançons surrealistes i amb un caire humorístic. El segon disc no va arribar fins l'any 1993, Bona nit, Cargol. Va morir poc després a conseqüència d'un accident de cotxe. Tenia 45 anys. Va deixar moltes cançons inèdites que es van publicar 10 anys després de la seva mort, el 2003, sota forma d'un llibre-disc, Records de vida. Les seves cançons encara són molt populars, com l'Aioli, que escoltem ara.
7: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia i la força d'un ramat.

amb guitarres matineres per un cant recuperat, amb idees camineres i espectacles de mercat, amb aixirments i costelles

caparrutxos palassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé, amb el sap que sempre guanya i el diumenge fer el tercer.

0: de dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
0: L'agenda dels auditors de Ràdio Arrels és un servei únic i gratuït. Enregistreu el vostre anunci telefonant al 04 68 35 47 48. Correu electrònic radio@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Mai com aquell any m'havia semblat trista la diada de l'aplec dels francesos a Sant Aniol. I això que la matinada es presentava hermosa, com cap altra. El blau del cel s'estenia com un vel puríssim per damunt de les cingleres, i el sol, amb sus raigs daurats, acabalava els tons briosos d'una vegetació frondosa, frescament regalada per les pluges primaverals que havien abundosament abeurat fins les arrels més fondes dels arbres centenaris. De més a més, jo portava el cor sadollat d'amor i d'esperança. Me creia en bona correspondència amb la Coralí, la rombosa molinera de Balasc, i de molt temps que tenia escollit l'aplec de Sant Aniol per a fer ma solemne declaració, presentant els memorials de tota forma, ja que aital diada era, en la comarca, senyalada com la més escaienta per als prometatges que volien fer sort. I, malgrat aquests paraments, mai com aquell any m'havia paregut trista la diada de l'aplec dels francesos a Sant Aniol. Potser la tristesa arrencava de la mateixa conturbació del meu esperit, obligat a fer un acte que repugnava a la ingènita covardia del meu caràcter. Potser un pressentiment de fracàs entelava les meves il·lusions, però també crec que, a més d'aquestes causes, hi havia la que, en general, afectava tota la comarca, flagelada llavors per un recrudiment dels bandolerisme, més campant que mai pel desemparo en què ens trobàvem per part de l'autoritat, que altres maldecaps tenia a ciutat per ocupar-se de mantenir l'ordre a la muntanya. Punyalada, de Marià Vayreda, publicat a l'editorial Selecta, de Barcelona.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: doncs en tenia ja l'argenteria volava. Lladres d'astres i de jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats.
1: Sota dels astres del jazz, corbates fora de lloc, nois que imitaven el jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats. Sota dels astres del jazz, però quanta nit ha passat, Marissa, desperta'm, abraça'm. Ha estat un somni fortíssim.
0: Les dones odiaven el jazz, però no s'entén.

dels astres del jazz. Un home mico camina, o potser balla, qui ho sap, da, di-do, di-do, dam.

0: creuats enigmàtics. Sota la lluna del jazz. Tirurit, tirurit, duborindi. Hey, moon, hey, jazz. I whispered I love you. I wasted out of you. Yes, sir.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Catalunya Nord votarà a partir de finals de juny, com s'ha de dir aquest departament, fins ara Pirineus Orientals, però s'ha volgut fer un canvi de nom i actualment hi ha tres propostes, que és mantenir Pirineus Orientals, optar per Pirineus Mediterrània o una opció de Pirineus Catalans. Aquesta consulta, aquesta tria per la consulta ha generat queixes, sobretot al partit UIOP i Catalan, perquè no inclou l'opció de País Català. A aquesta hora podem saludar el Jordi Vera. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, us heu queixat que no hi ha aquesta opció País Català. Per què hi hauria de ser l'opció de País Català a la consulta?
5: A veure, perquè és una evidència que havia de ser. Aquesta consulta va néixer aquesta idea de la consulta o d'una votació va néixer fa 10 anys ara, el 2016. És un engatjament que van prendre la presidenta de la regió, senyora Delgà, i la presidenta del departament, quan es van annexionar a la regió Occitania, es van engatjar en contrapartida a canviar el nom del departament. En fet, ho hauria calgut fer molt ràpidament, perquè en aquell moment la gent eren favorables, hi havia un ambient positiu i s'hauria pogut fer. Bé, la veritat és que la presidenta del departament, la madama Malherba, mai no ha tingut cap intenció de respectar l'engatjament que havia pres i si bé cada any pels desitjos del departament anunciava que es faria una consulta, l'ha anat retardant i l'ha retardat tant que ara som 10 anys després i som, des del punt de vista, primerament, de suprimir el nom de PI català amb arguments que són totalment absurds i passers, com el que el Consell d'Estat no acceptaria. No sé d'on t'ho treuen, això. No hi ha cap jurisprudència. I no solament no hi ha cap jurisprudència, sinó que des de fa alguns anys, a la Constitució francesa, després de les darreres modificacions, la noció de PI, la noció de comunitat i la noció d'autonomia han estat integrades a la Constitució. Per tant, no tenen res d'anticonstitucional. Però s'ha decidit que aquest nom seria tret de la tria.
4: Clar, però el que diuen els que han tret aquest nom de la tria, amb això del Consell d'Estat, és realment no hi ha cap departament, o sigui, tots els departaments tenen un criteri geogràfic, físic, diguem.
5: Bueno, això fa més de 2 segles i mig. D'acord, això, els noms dels departaments van ser triats just després de la Revolució Francesa a tot França, però des de llavors molta aigua ha rajat sota els rius i moltes coses que no eren possibles són ara. És una fal·làcia total. No hi ha cap argument, no hi ha cap llei, no hi ha absolutament res que digui a la Constitució com s'han de dir els departaments. No existeix. I tampoc no existeix el fet que el Consell d'Estat es pugui oposar. Perquè el Consell d'Estat només dona una opinió, però el qui decideix sempre és el Consell de Ministres. Doncs, si ens referíem a la mateixa cosa, i vull fer una comparativa, l'autonomia a França era contrària a la Constitució fins ara. Ara mateix s'està discutint de l'autonomia de Còrsega i de la modificació constitucional. Doncs en realitat, des del punt de vista de les institucions, són evolutives i les coses van canviant. Però torno a venir al nom del País Català. És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català. I els noms que ara estan sortint eren molt minoritaris, excepte que el segon nom més majoritari era Pirinès Oriental, és a dir, quedar com som. Per tant, això que està passant és una negació democràtica. És com si en un país hi havia un partit que les enquestes deien que és un partit que era el que guanyaria les eleccions i que algunes persones, no se sap qui, en aquest cas tampoc no se sap, decidissin que aquest partit no pot participar a les eleccions. I bé, això és exactament el que passa amb el nom de PI català. Han decidit que un nom que és el més popular, puix que figura a totes les entrades de tots els vilatges del país, que és el que a les pàgines de l'Independent hi ha escrit PI català, i doncs aquest nom que figura a tot arreu, que és el més popular, el més massiu, és prohibit de consultació. I això és una cosa, és una violació molt gran de la democràcia i, per tant, això no és el que la gent desitja.
4: Davant d'aquesta situació i que no hagin afegit aquesta opció, Jordi Vera, demanareu el boicot en aquesta consulta, llavors?
5: No, nosaltres no demanem cap boicot. Nosaltres cridem a manifestar el dia 27 de juny als carrers de Perpinyà a favor de PI català. I nosaltres el que demanem al Consell General és que aturi aquesta comèdia, que parin aquesta consultació, que no té cap sentit, que no reeixirà, independentment del que es voti, no reeixirà, perquè des del punt de vista del calendari polític estem a alguns mesos de les eleccions senatorials, a la tardor, estem a menys d'un any d'unes eleccions presidencials i legislatives i sabem pertinentment que aquesta qüestió no serà mai portada al Consell de Ministres per debatre'n, perquè és massa tard, perquè ja entrem en campanya electoral, ja entrem en un altre tempo polític i el tempo polític que entrem no ajuda per poder eventualment canviar el nom del departament. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar. I, a més, no hi ha cap campanya d'informació, no hi ha cap debat dins la societat. És una cosa que només 4 gats saben que discutirem sobre això. No hi ha cap entusiasme, no se'n parla enlloc, a cap poble, a cap vilatge. És una qüestió de molt poca gent. I, a més, s'està fent tot el possible perquè el nom de Pirinès Oriental, el que tenim ara, sigui el nom que la gent voldrà votar, perquè davant d'unes proposicions completament indignes, l'argument que la gent utilitza el més és dir com en un període de crisi es canviarà un nom, a més un nom que la gent no vol en pas, i bé, es pot imaginar que hi haurà molt poca participació en aquesta consultació i que no representa el sentiment de la ciutat nord-catalana. I, per tant, li demanem a la senyora Malherba que aturi tot, que aturi aquesta comèdia, que no té cap suport popular i que, a més, un govern avui en dia com el seu, que està finalitzant, que està alguns mesos de ser escombrat dins les urnes, no té la legitimitat per fer aquesta consultació i, per tant, és una cosa que està cridada a fracassar.
4: Jordi Vera, heu explicat que organitzeu aquesta manifestació el dia 27 de juny i ara comentàveu la poca importància mediàtica i el poc ressò que està tenint a la gent de Catalunya Nord. No sé a l'hora de muntar aquesta mobilització si esteu tenint suports d'alguna altra entitat i quina resposta esteu tenint, perquè probablement hi ha gent que simplement no s'han enterat de que aquesta consulta existeix.
5: Això tens absolutament raó. En tot cas, en el que ens concerneix a nosaltres, a través, ja sigui de l'Independent o a través de les xarxes socials en les quals estem intervenint molt, nosaltres estem fent evident aquest fet que acabo d'explicar, el fet que la censura de les institucions pel nom que és més popular és un fet antidemocràtic i nosaltres mobilitzarem sobre el fet que no hi ha respecte de la democràcia, que no hi ha pluralitat, que no hi ha debat, que no hi ha consens i que, per tant, és una imposició. I bé, estem en aquesta estratègia d'explicar, de convèncer, de mobilitzar la gent que se sent d'una manera més forta i després continuarem en aquest camí perquè, en realitat, no es tracta només d'un nom, es tracta de diverses qüestions que fan que avui en dia la identitat del nostre territori està en absolut perill. Està en perill el nostre nom, està en perill l'ensenyament de la llengua catalana, està en perill l'ús del català, cada vegada és més minoritari, cada vegada tenim més dificultats. Hi ha altres qüestions com el fet que també en un territori en el qual ja està, tot està col·lapsat, és a dir, que ja manquem de terrenys per construir cases on l'aigua, tenim molts problemes d'aigua. Hi ha una política també de submersió pels nous lotissements i la nova gent que arriba, i nosaltres, el nostre departament, el nostre territori, no està en condicions d'assumir aquests canviaments que són tan radicals, que canviaran la manera de ser, la fisonomia i la identitat profunda d'aquest territori, que fa mil anys que existeix i que ara està en un perill molt greu de desaparició. I, per tant, nosaltres estem fent una crida a la mobilització per impedir el que es diria en francès l'effacement du pays catalan, la desaparició de la nostra identitat, la desaparició de la nostra cultura, la desaparició de la nostra manera de ser. Tot està canviant i nosaltres, amb aquesta mobilització pel PI català, hem fet una mobilització global per defensar la nostra terra i la nostra identitat.
4: Aquí m'heu introduït, Jordi Vera, temes bastant diferents, perquè parlàvem del nom del departament, sí. Però parleu d'aquests canvis i no sé si ho he entès, també critiqueu aquests canvis demogràfics, diguem.
5: Sí, critiquem els canvis demogràfics, critiquem el fet que tampoc no hi ha cap debat democràtic sobre el fet si hem de tenir milers d'habitants més que arriben a totes les nostres comarques, als nostres pobles, que ja són col·lapsats, que ja tenim problemes d'aigua, i hem fet tota aquesta qüestió. La qüestió del nom no és una cosa aïllada de la resta. El nom correspon a una filosofia, correspon a voler defensar sempre la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Doncs tot això és un conjunt. Un nom per un nom no serveix de res. Canviar de nom per en tenir un altre, sense que no canviï res dins la realitat, no serveix de res. I a més afegiria, per acabar, que canviar de nom és una cosa tan transcendental que això només passa cada X segles. I tot el que s'està fent, ni d'alguna manera, és proposar coses per impedir-ne de pitjors. I bé, això no és una política. Nosaltres preferim quedar-nos primers orientades per d'aquí uns anys poder dir-nos país català, si creem un rapport de forces favorable. El que no volem és canviar el nom per canviar el nom, perquè la gent del món turístic els interessa. Bé, és que interessa el poble de Catalunya Nord, és que interessa els habitants del país. No, volem canviar, si hem de canviar, perquè nosaltres som el país català, som el país on viuen els catalans. No és una noció simplement geogràfica, no. És una noció històrica d'un poble. I les altres nocions són nocions geogràfiques. I la geografia no serveix de res sense l'ànima del poble. I és per això que ens mobilitzem.
4: Ha quedat clar el concepte del nom. Per anar acabant, m'he insistit, Jordi Vera, amb aquest concepte que no era només el nom, sinó també una mica la cosa i aquesta defensa doncs, de la terra i també, dèieu, en contra de polítiques migratòries, al final, de temes demogràfics.
5: Pas contra les polítiques migratòries a França les decideix l'Estat. No som nosaltres. Doncs, l'única reflexió que faig, i ho entendràs perfectament, i no té res d'ètnic ni de racista ni res en absolut. En el meu cantó, nosaltres som el cantó dels Aspres, no fa gaire es va fer una reunió d'informació sobre el que canviaria. I ens van anunciar l'arribada de 10.000, la construcció de casa i l'arribada de 10.000 habitants de més en el cantó. Très bien. 10.000 habitants de més en el cantó vol dir que les escoles actualment serien col·lapsades immediatament. Voldria dir que a cada casa d'aquestes 10.000 nous habitants, a cada casa hi hauria 3 cotxes de més, amb les carreteres que són carreteres que tenen més de 100 anys. Doncs voldria que col·lapsaria les carreteres. L'aigua, que estem encara nosaltres en zona vermella, és a dir, que no podem ni regar ni no sé què, amb 10.000 habitants de més encara hi hauria menys aigua. És un fet de supervivència ecològica. No és una cosa ètnica ni racial ni res. És de supervivència ecològica, natural. El nostre territori ja no pot absorbir més gent. Ni pel treball ni per res. No estem en condicions en absolut de poder rebre més gent, perdre encara més la nostra identitat, perquè tota aquesta gent que arriba, com l'Estat i les institucions, no ajuden a fomentar el català, els hi aprendre el català, els hi dir on són, a integrar dins la societat catalana, fa que nosaltres estem en una societat en la qual, en fet, hi ha dues societats. I això no és viable, no és viable, perquè en aquest context els que desapareixerem serem els catalans. En un context en el qual la gent no sap on va, on arriba, la cultura que tenim a la base, doncs nosaltres estem en perdició total, estem morts. I doncs nosaltres, avui UPI Català, el nostre moviment, no ho vol, això. Vol que Catalunya, que el nostre país, Catalunya del Nord, el país català, retrobi la seva identitat, que tingui la capacitat d'integrar, d'incorporar a la nostra identitat tota la gent que ve de fora, com hem fet durant segles, però que ara és impossible.
4: Queda clar l'apreciació, perquè també ara fa uns dies a diversa gent va sorprendre una foto que van penjar des d'un partit del sud al qual se li fa un cordó sanitari, que és Aliança Catalana, que és un partit obertament xenòfob, i van penjar una foto a una reunió amb vosaltres. Això va sorprendre...
5: Perdona'm, això és una afirmació que feu, que no té cap base... Si era un partit il·legal, un partit contrari a la llei, hauria de ser dissolt.
4: No ho he dit, que fos contrari a la llei, que és obertament xenòfob.
5: Per què és xenòfob?
4: Perquè fan...
5: Què ho ha dit? Ha estat condemnat per aquesta qüestió?
4: No em vull
5: fer fort amb això, vull dir, això és una afirmació que no té cap base jurídica.
4: Jurídica no, perquè no
5: doncs,
4: és...
5: Doncs ja està, doncs quan una cosa no és jurídica... No...
4: D'acord, doncs no existeix.
5: Dret, quan no, algú no ha estat condemnat per una cosa, no existeix.
4: D'acord, el que sí que existeix és que...
5: Que pots dir que diguis que és un partit populista, admetem-ho. Però altres coses no les cal dir. Perquè
4: és un partit que basa el seu discurs, és igual, no és el tema d'ara, però que basa el seu discurs...
5: Contestaré localment. El Rassemblement Nacional és un partit que es pot considerar similar, no? Estem d'acord?
4: Sí, en algunes coses, sí.
5: Sí, podria considerar similar. Perdona'm, els electes de la comunitat, de l'aglomeració de Perpinyà, socialistes, de dretes i tot això, van votar l'Alió, sí o no? Van votar que sí, van votar l'Alió com a president d'això, sí? Van votar. Van elegir l'Alió com a president de l'aglomeració de Perpinyà. Ple de batlles de partits moderats i tot això, centristes, de dretes, van votar per l'Alió, doncs? Doncs tots són feixistes, són tots xenòfobs i tot això. No, és una bestiesa el que esteu dient. Vale. Llavors, et respondré sobre el fons. Aliança Catalana ens va demanar que el rebéssim perquè volien saber la situació a Catalunya Nord, i els hem rebut com si ens ho hagués demanat qualsevol altre partit, que no ho ha fet.
4: Queda claríssim. Doncs, Jordi Vera, moltes gràcies.
5: No, de res, bona diada.
3: Radio Arrels.

0: me to hang.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

que em fas mal. No em recordis que estic descosit.

vegis que estic descosit, que no veus que estirant i estirant només fas aquest nus.

0: estiris del fil que em fas mal. No em recordis que estic descosit.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
4: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
5: Esquitxos de clàssica.

0: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Radio Arrels.

marxes com la sorra al vent. I els teus records

poeta i vaig preferir el punt de creu. Però si em torno a posar a escriure, ja veureu. Ja no tinc musa?

Els tirons, pesucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fets pel terra sec, amb aquell parlar tan lleig. Sap l'Alberti una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells pel mar.

fer ballar només els rics. Quant de temps nos caldrà patir, perquè no podem quedar així, esborrem els prims.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

quan la lluna va fent ones i el matí trempant s'engresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

0: fer l'antic.
1: Vas a trucar-me.
0: Un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petada. I famílies de gavines lluint el seu vestit blanc. I la maca s'escarrassa

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el dimecres 10 de juny. Bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Catalunya Nord votarà a partir de finals de juny, com s'ha de dir aquest departament, fins ara Pirineus Orientals, però s'ha volgut fer un canvi de nom i actualment hi ha tres propostes, que és mantenir Pirineus Orientals, optar per Pirineus Mediterrània o una opció de Pirineus Catalans. Aquesta consulta, aquesta tria per la consulta, ha generat queixes, sobretot al partit UIOP i Catalan, perquè no inclou l'opció de País Català. A aquesta hora podem saludar el Jordi Vera. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Com deia, us heu queixat que no hi ha aquesta opció País Català. Per què hi hauria de ser l'opció de País Català a la consulta?
5: A veure, perquè és una evidència que havia de ser. Aquesta consulta va néixer aquesta idea de la consulta o d'una votació va néixer fa 10 anys ara, el 2016. És un engatjament que van prendre la presidenta de la regió, senyora Delgà, i la presidenta del departament, quan es van annexionar a la regió Occitania, es van engatjar en contrapartida a canviar el nom del departament. En fet, hauria calgut fer molt ràpidament, perquè en aquell moment la gent eren favorables, hi havia un ambient positiu i s'hauria pogut fer. Bé, la veritat és que la presidenta del departament, la madama Malherba, mai no ha tingut cap intenció de respectar l'engatjament que havia pres i si bé cada any pels desitjos del departament anunciava que es faria una consulta, l'anar retardant i l'ha retardat tant que ara som 10 anys després i som des del punt de vista primerament de suprimir el nom de PI català amb arguments que són totalment absurds i pas certs, com el que el Consell d'Estat no acceptaria. No sé d'on t'ho treuen, això. No hi ha cap jurisprudència. I no solament no hi ha cap jurisprudència, sinó que des de fa alguns anys, a la Constitució francesa, després de les darreres modificacions, la noció de PI, la noció de comunitat i la noció d'autonomia han estat integrades a la Constitució. Per tant, no tenen res d'anticonstitucional. Però s'ha decidit que aquest nom seria tret de la tria.
4: Clar, però el que diuen els que han tret aquest nom de la tria, amb això el Consell d'Estat, és realment no hi ha cap departament... O sigui, tots els departaments tenen un criteri geogràfic, físic, diguem.
5: Bé, no, això fa més de dos segles i mig. D'acord, això, els noms dels departaments van ser triats just després de la Revolució Francesa a tot França. Però des de llavors, molta aigua a rajar sota els rius i moltes coses que no eren possibles són ara. És una fal·làcia total. No hi ha cap argument, no hi ha cap llei, no hi ha absolutament res que digui a la Constitució com s'han de dir els departaments. No existeix. I tampoc no existeix el fet que el Consell d'Estat es pugui oposar. Perquè el Consell d'Estat només dona una opinió, però el qui decideix sempre és el Consell de Ministres. Doncs, si ens referíem a la mateixa cosa, i vull fer una comparativa, l'autonomia a França era contrària a la Constitució fins ara. Ara mateix s'està discutint de l'autonomia de Còrsega i de la modificació constitucional. Doncs en realitat, des del punt de vista de les institucions, són evolutives i les coses van canviant. Però torno a venir al nom del País Català. És un nom que ha estat apartat perquè la presidenta del Consell General no el vol. El Partit Socialista no vol aquest nom. Els hotelers no volen aquest nom. Però en les enquestes que se n'han fet, i n'hi ha hagut dues, és el nom que va sortir més vots favorables, tan favorables que 56% dels 17.000 persones enquestades es van pronunciar a favor de País Català. I els noms que ara estan sortint eren molt minoritaris, excepte que el segon nom més majoritari era Pirinès Oriental, és a dir, quedar com som. Per tant, això que està passant és una negació democràtica. És com si en un país hi havia un partit que les enquestes deien que és un partit que era el que guanyaria les eleccions i que algunes persones, no se sap qui, en aquest cas tampoc no se sap, decidissin que aquest partit no pot participar a les eleccions. I bé, això és exactament el que passa amb el nom de País Català. Han decidit que un nom que és el més popular, puix que figura a totes les entrades a tots els vilatges del país, que és el que a les pàgines de l'Independent hi ha escrit País Català, i doncs aquest nom que figura a tot arreu, que és el més popular, el més massiu, és prohibit de consultació. I això és una cosa, és una violació molt gran de la democràcia i, per tant, això no és el que la gent desitja.
4: Davant d'aquesta situació i que no hagin afegit aquesta opció, Jordi Vera, demanareu el boicot en aquesta consulta, llavors?
5: No, nosaltres no demanem cap boicot, nosaltres farem

0: del departament. Per tant, és un cop d'espasa dins l'aigua, perquè això no anarà enlloc i d'alguna manera, segons nosaltres, és la manera que ha trobat la presidenta de fer semblant d'honorar la paraula que va donar 10 anys després, però al mateix temps fer tot perquè això no pugui funcionar. I, a més, no hi ha cap campanya d'informació, no hi ha cap debat dins la societat. És una cosa que només quatre gats saben que discutirem sobre d'això. No hi ha cap entusiasme, no se'n parla enlloc, a cap poble, a cap vilatge, és una qüestió de molt poca gent. I, a més, s'està fent tot el possible perquè el nom de Pirineus Oriental, el que tenim ara, sigui el nom que la gent voldrà votar, perquè davant d'unes proposicions completament indignes, l'argument que la gent utilitza el més és dir com en un període de crisi es canviarà un nom, a més un nom que la gent no vol en pas, i bé, es pot imaginar que hi haurà molt poca participació en aquesta consultació i que no representa el sentiment de la ciutat nord-catalana. I, per tant, li demanem a la senyora Malherba que aturi tot, que aturi aquesta comèdia, que no té cap suport popular i que, a més, un govern avui en dia com el seu, que està finalitzant, que està alguns mesos de ser escombrat dins les urnes, no té la legitimitat per fer aquesta consultació i, per tant, és una cosa que està cridada a fracassar.
1: Jordi Vera, heu explicat que organitzeu aquesta manifestació el dia 27 de juny i ara comentàveu la poca importància mediàtica i el poc ressò que està tenint a la gent de Catalunya Nord. No sé a l'hora de muntar aquesta mobilització si esteu tenint suports d'alguna altra entitat i quina resposta esteu tenint, perquè probablement hi ha gent que simplement no se n'ha enterat de que aquesta consulta existeix.
0: Això tens absolutament raó. En tot cas, en el que ens concerneix a nosaltres, a través, ja sigui de la Independent o a través de les xarxes socials en les quals estem intervenint molt, nosaltres estem fent avinent aquest fet que acabo d'explicar, el fet que la censura de les institucions pel nom que és més popular és un fet antidemocràtic i nosaltres mobilitzarem sobre el fet que no hi ha respecte de la democràcia, que no hi ha pluralitat, que no hi ha debat, que no hi ha consens i que, per tant, és una imposició. I bé, estem en aquesta estratègia d'explicar, de convèncer, de mobilitzar la gent que se sent d'una manera més forta i després continuarem en aquest camí perquè, en realitat, no es tracta només d'un nom, es tracta de diverses qüestions que fan que avui en dia la identitat del nostre territori està en absolut perill. Està en perill el nostre nom, està en perill l'ensenyament de la llengua catalana, està en perill l'ús del català, cada vegada és més minoritari, cada vegada tenim més dificultats. Hi ha altres qüestions com el fet que també en un territori en el qual ja està, tot està col·lapsat, és a dir, que ja manquem de terrenys per construir cases on l'aigua, tenim molts problemes d'aigua, hi ha una política també de submersió pels nous lotissements i la nova gent que arriba. I nosaltres, el nostre departament, el nostre territori, no està en condicions d'assumir aquests canviaments que són tan radicals, que canviaran la manera de ser, la fisonomia i la identitat profunda d'aquest territori, que fa 1000 anys que existeix i que ara està en un perill molt greu de desaparició. I, per tant, nosaltres estem fent una crida a la mobilització per impedir el que es diria en francès l'effacement du pays catalan, la desaparició de la nostra identitat, la desaparició de la nostra cultura, la desaparició de la nostra manera de ser. Tot està canviant i nosaltres, amb aquesta mobilització pel pays catalan, en fet és una mobilització global per defensar la nostra terra i la nostra identitat.
1: Aquí m'heu introduït, Jordi Vera, temes bastant diferents perquè parlàvem del nom del departament, sí. Però parleu d'aquests canvis i no sé si ho he entès, també critiqueu aquests canvis demogràfics, diguem.
0: Sí, critiquem els canvis demogràfics, critiquem el fet que tampoc no hi ha cap debat democràtic sobre el fet si hem de tenir milers d'habitants més que arriben a totes les nostres comarques, als nostres pobles, que ja són col·lapsats, que ja tenim problemes d'aigua. I hem fet tota aquesta qüestió. La qüestió del nom no és una cosa aïllada de la resta. El nom correspon a una filosofia, correspon a voler defensar sempre la nostra identitat, la nostra cultura, la nostra llengua, etc. Doncs tot això és un conjunt. Un nom per un nom no serveix de res. Canviar de nom...

0: en tenir una altra, sense que no canviï res dins la realitat, no serveix de res. I a més afegiria per acabar que canviar de nom és una cosa tan transcendental que això només passa cada X segles. I tot el que s'està fent, i d'alguna manera, és proposar coses per impedir-ne de pitjors. I bé, això no és una política. Nosaltres preferim quedar-nos primers orientades per d'aquí uns anys poder dir-nos país català si creem un rapport de forces favorable. El que no volem és canviar el nom per canviar el nom, perquè la gent del món turístic els interessa. Bé, és que interessa al poble de Catalunya Nord, és que interessa als habitants del país. No, volem canviar, si hem de canviar, perquè nosaltres som el país català. Som el país on viuen els catalans. No és una noció simplement geogràfica, no. És una noció històrica d'un poble. I les altres nocions són nocions geogràfiques. I la geografia no serveix de res sense l'ànima, sense l'ànima del poble. I és això, és per això que ens mobilitzem.
1: Ha quedat clar el concepte del nom. Per anar acabant, m'he insistit, Jordi Vera, amb aquest concepte que no era només el nom, sinó també una mica la cosa i aquesta defensa doncs, de la terra i també, dèieu, en contra de polítiques migratòries, al final, de temes demogràfics.
0: Pas contra, les polítiques migratòries a França les decideix l'Estat. No som nosaltres. Doncs, l'única reflexió que faig, i ho entendràs perfectament, i no té res d'ètnic ni de racista ni res en absolut. En el meu cantó, nosaltres som el cantó dels Aspres, no fa gaire, es va fer una reunió d'informació sobre el que canviaria. I ens van anunciar l'arribada de 10.000, la construcció de casa i l'arribada de 10.000 habitants de més en el cantó. Très bien. 10.000 habitants de més en el cantó vol dir que les escoles actualment serien col·lapsades immediatament. Voldria dir que a cada casa d'aquestes 10.000 nous habitants, a cada casa hi hauria 3 cotxes de més, amb les carreteres que són carreteres que tenen més de 100 anys. Doncs voldria que col·lapsaria les carreteres. L'aigua, que estem encara nosaltres en zona vermella, és a dir, que no podem ni regar ni no sé què, amb 10.000 habitants de més encara hi hauria menys aigua. És un fet de supervivència ecològica. No és una cosa ètnica ni racial ni res. És de supervivència ecològica, natural. El nostre territori ja no pot absorbir més gent. Ni pel treball ni per res. No estem en condicions en absolut de poder rebre més gent, perdre encara més la nostra identitat, perquè tota aquesta gent que arriba, com l'Estat i les institucions, no ajuden a fomentar el català, els hi aprendre el català, els hi dir on són, a integrar dins la societat catalana, fa que nosaltres estem en una societat en la qual, en fet, hi ha dues societats. I això no és viable, no és viable, perquè en aquest context els que desapareixerem serem els catalans. En un context en el qual la gent no sap on va, on arriba, la cultura que tenim a la base, doncs nosaltres estem en perdició total, estem morts. I doncs nosaltres, avui UPI Català, el nostre moviment, no ho vol això. Vol que Catalunya, que el nostre país, Catalunya del Nord, el país català, retrobi la seva identitat, que tingui la capacitat d'integrar, d'incorporar a la nostra identitat tota la gent que ve de fora, com hem fet durant segles, però que ara és impossible.
1: Queda clar l'apreciació perquè també ara fa uns dies a diversa gent va sorprendre una foto que van penjar des d'un partit del sud al qual se li fa un cordó sanitari, que és Aliança Catalana, que és un partit obertament xenòfob, i van penjar una foto d'una reunió amb vosaltres. Això va sorprendre...
0: Perdona'm, això és una afirmació que feu, que no té cap base... Si era un partit il·legal, un partit contrari a la llei, hauria de ser dissolt.
1: No ho he dit, que fos contrari a la llei, que és obertament xenòfob.
0: Per què és xenòfob?
1: Perquè fan...
0: Jo ho he dit, ha estat condemnat per aquesta qüestió? Jo no em vull fer fort amb això, vull dir, això és una afirmació que no té cap base jurídica.
1: Jurídica no, perquè no és...
0: Doncs ja està, doncs que no, quan una cosa no és jurídica... No...
1: D'acord, doncs no existeix.
0: Dret, quan algú no ha estat condemnat per una cosa, no existeix.
1: D'acord, el que sí que existeix és que...
0: Que pots dir que diguis que és un partit populista, admetem-ho. Però altres coses no les cal dir. Perquè
1: és un partit que basa el seu discurs, és igual, no és el tema d'ara, però que basa el seu discurs...
0: Contestaré localment. El Rassemblement Nacional és un partit que es pot considerar similar, no? Estem d'acord?
1: Sí, en algunes coses, sí.
0: Sí, podria considerar similar. Perdona'm, els electes de la comunitat, de l'aglomeració de Perpinyà, socialistes, de dretes i tot això, van votar l'Alió, sí o no? Van votar que sí, van votar l'Alió com a president d'això, sí? Van votar. Van elegir l'Alió com a president de l'aglomeració de Perpinyà. Ple de batlles que, de partits moderats i tot això, centristes, de dretes, van votar per l'Alió, doncs. Doncs tots són feixistes, són tots xenòfobs i tot això. No, és una bestiesa el que esteu dient. Vala. Llavors, et respondré sobre el fons. Aliança Catalana ens va demanar de rebre, de que el rebéssim, perquè volien saber la situació a Catalunya Nord, i els hem rebut com si ens ho hagués demanat qualsevol altre partit, que no ho ha fet.
1: Queda claríssim. Doncs Jordi Vera, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, bona diada.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Les aventures del gegant i l'aranya, amb la veu de Gerard Jaquet.
1: Mit aquí que, una vegada, hi havia un gegant i una aranya que vivien dins d'un llibre. El gegant se deia Clafoutí i l'aranya Mimosa. Me, sabeu què? Un dia van tenir ganes de veure el món de veritat i, sobretot, la Mart de veritat. Això fa que se van espavilar i van poder trobar un vaixell. Un vaixell de veritat, eh? I hi van pujar. Naturalment, voldreu saber com s'ho van fer tot això. Més jo en sé per res. Balleu amb una mica de magia. Fet i fet, van pujar al vaixell i... catàstrofe! El gegant pesava massa i el vaixell se va enfonsar. I en Clafoutí se va atrapar xup, ben remullat dins la mar i nedant com podia, pobret, com un regirat. I la Mimosa, i bé la Mimosa, com que era força lleugera, va saltar pels aires. I sort que va tornar a caure damunt d'en Clafoutí com una fulla i del cop se va pas fer mal. Pobrets, se demanaven com se salvarien. Quan va arribar un temporal terrible que els va fer anar amunt i avall damunt de les ones, tant i tant que, vés a saber com, van anar a rebotre sus d'una illa, tot dos. Uf! Ah, ja era hora, em podien paspús, tenien fred, eren xups i s'havien marejats. Se van estirar a la sorra perquè el sol els rescalfés, quan van sentir un sorrull estrany. Clac, clac! Ara va, què és això? Era un cocodrilàs que obria i tancava la seva boca enorme i que els amenaçava. Ajuda, socors! Fugim d'aquí! Fuja, carall, sí, fuja, me, fuja cap a on? Sort que la Mimosa era petita més xorrida. Tot i sent tan petita, tenia el cap ben ple i, sense dir res, va començar a teixir una estragina al voltant del cocodril que s'apropava del pobre Clafoutí. Aquí també me sembla que hi havia una mica de magia, perquè al cap de poc la Mimosa havia empresonat el cocodril. Semblava un sucissot. Calia fugir rabent quan van veure un vaixell que navegava a tota vela cap a l'illa. «Un vaixell! Un vaixell! Visca!» Van cridar tan fort com podien fins a que la gent del vaixell els va veure. Me, un altre cop, catàstrofe! Eren uns pirates i els van pas ajudar, sinó que els van fer presoners. Pobre Clafoutí, pobra Mimosa. «Ah! Ara en tinc prou», va pensar la Mimosa. «No us arriba fora que catàstrofes. N'hi ha una fart. Tot això s'ha d'acabar». I tornar se va posar a teixir una estragina al voltant dels pirates que li feien pescars perquè s'havien quedat bocabadats davant d'aquest pobre Clafoutí. El veien tan alt i fort que se pensaven que faria un super pirata. I quan se'n van avisar, era massa tard. La Mimosa els havia empatotats dins d'una estreginassa. S'han acabat les aventures. Ara sí que ens hem ben farts. No cal tornar cap a casa, va bramar en Clafoutí. Mai havíem hagut de sortir del nostre llibre. Mentrestant, dos ocells majestuosos, un albatros i un pelicà, sobrevolaven el vaixell i els van veure com cridaven i gesticulaven.
2: Mec, mec, que vos podem ajudar?
3: Sí, sí, si us plau, porteu-nos a casa, manyacs. Volem tornar dins del nostre llibre, a la biblioteca de l'escola. Allà sí que vivíem feliços.
2: Oh, això rai és prou fàcil. Un cop d'ala i ja hi sereu. Me, sabeu, me vos cal dir que el món de veritat és bonic, també, sobretot vist del cel.
3: Ah, ja n'hem vist prou, i la mar de veritat remena massa, i es molla, i freda. No, no, no, no en volem tornar a caseta.
1: I el dit i el fet, flop, flop, flop, flop, flop, els ocells els van portar a la biblioteca I en Clafotí i la Mimosa, contents com pascos, van tornar a trobar el llur estimat llibre. S'hi van tancar, barrar i forrullar i mai pus en van tornar a salla. Diuen que hi van viure força temps, feliços com els dos rovells d'un mateix ou. Catacric, catacrac, el llibre és ben tancat, un rat ha passat i el meu conte és acabat.

com és els meus peus en esquitxar l'asfalt de reflexes de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Bressola. Un viatge al passat, al present i al futur, a través dels jocs dels infants.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia a tots i a totes. Em dic Tea i avui us parlarem de l'incendi del parc discoteca.
5: On era aquell parc discoteca?
6: Era en Suïssa. S'ha passat el 31 de desembre.
7: Més precisament, es diu Constellació. I ha tingut més o menys 40 morts i 115 ferits.
6: És que même els morts morts.
5: Tea, tens més informacions per a nosaltres?
4: Sí, jo sais que hi havia persones de menys de 16 anys.
7: Com s'ha creat aquest foc?
6: Les persones que eren dins el bar han posat bengales sobre ampolles de cava i eren massa prop del sostre, doncs tot s'ha inflamat.
5: Pobres.
4: Us heu pas encara presentat? Va, presenteu-vos.
7: Hola, jo em dic Maxensa.
6: Hola, jo em dic Elisa.
5: Hiperfi, jo em dic Jordi.
6: Us hem dit tota l'informació.
5: Ara us direm com haurien pogut ho evitar.
4: Jo penso per ho evitar haurien pogut pas posar les bengales sobre les ampolles de cava.
7: Soc d'acord amb tu.
6: També haurien pogut verificar que el sostre no sigui inflamable.
5: Haurien pogut respectar les normes.
4: Normalment les discoteques són prohibides als menors de 16 anys.
7: El més jove tenia 13 anys.
6: També per evitar, l'eau haurien pogut seguir les normes i no posar massa gent dins un petit bar.
5: La directora del bar ha fet una cosa que ha mancat de respecte a tota la gent.
6: Per què has dit això, Jordi?
7: Explica, Jordi.
4: No, és jo que ho explicaré. De fet, ha agafat el sous i ha marxat sense avisar que hi havia el foc.
6: Tenim més informació?
7: No crec.
4: Ara és l'hora de la música.
6: Perfi.
2: Ràdio Bressola.
3: A Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Avui tenim amb nosaltres el cantautor Carles Collado. D'aquí poc escoltarem una altra cançó seva. Però abans de tot, Carles, ets tu qui has compost enterament les teves cançons amb els arranjaments?
4: En un 95% et diré que sí. Sí, és cert que a nivell de teclats hi ha alguna cançó, per exemple, la cançó de Capvespre o la d'Essa. En aquestes cançons hi ha una aparició a nivell de teclats del meu productor, d'en Pep Lladó. Ell és pianista i quan estàvem fent el registrament dels temes, precisament en Capvespre jo li vaig demanar: escolta, Pep, aquí crec que necessitem reforçar aquesta part amb un teclat, i bé, vam estar buscant alguna sonoritat que ens agradés, que acompanyés una mica tota la dolçor de la cançó, i sí, ell ha posat alguns matisos, alguns detalls en el treball.
3: I quines condicions necessites tu per escriure? Estar més aviat sol, més aviat al matí? Hi ha un moment del dia que tens més inspiració?
4: Mira, és curiós perquè bastantes de les lletres o de les poemes o de les coses que escric se'm revelen a vegades en moments totalment insospitats. Doncs podria ser mentre estic a la feina o fent un passeig. Llavors tinc un petit mecanisme que és enregistrar, fer una nota de veu amb la idea que voldria que es quedés gravada per després poder-la desenvolupar. Precisament Els núvols de vegades ve d'una reflexió d'un dia que estava passejant i hi havia un cel espectacular, i arrel d'aquesta gravació que vaig fer parlant dels núvols, de la forma que tenien els núvols i d'on em podrien arribar a dur els núvols, doncs va sortir o vaig poder desenvolupar la lletra de la cançó.
3: Ara parlarem de la cançó que es diu Si te'n vas. És una cançó d'estil bossa nova. En aquesta cançó parles de la por que tens de perdre una persona. Qui és aquesta persona que no vols que se'n vagi?
4: Doncs hem de pensar que tothom tenim aquesta persona estimada amb la que voldríem que mai no s'acabés res, que tot al costat d'ella fos etern, les tardes eternes, ella eterna, i parla d'aquesta persona.
3: Doncs va, si et sembla bé, escoltem Si te'n vas.

Acabem de sentir la cançó Si te'n vas, de Carles Collado. Retrobeu-nos a la web radioarrels.cat o a les xarxes socials, i demà també a la mateixa hora.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Els focs de Sant Joan és una tradició antiga que pren diverses formes arreu dels països catalans. Des del 64, centenars de fogueres s'encenen amb la flama del Canigó. Una festa que aquí al nord ha anat evolucionant i no sempre en el sentit original de símbol de la catalanitat. Ja l'any 88, un grup de persones es va proposar fer una caminada de 120 quilòmetres anar i tornar des de Tesà fins a la pica del Canigó per denunciar aquesta deriva. Ho explicava a Ràdio Arrels Pere Iubarón de Bernet dels Banys.
4: Primer, per caminar, per fer muntanya, perquè ens agrada molt la muntanya. I segon, per fer una mena de protesta, o protesta molt tímid, però protesta malgrat tot, en contra del que es fa avui en nom dels focs de Sant Joan. Ja se sap, els focs de Sant Joan són una festa molt arrelada al poble d'aquí i a tot el poble dels Països Catalans, ja que a tot arreu, a la famosa nit de Sant Joan, hi ha focs, hi ha gent joves i vells al carrer, i tots els pobles dels Països Catalans participen en aquesta festa que es pot considerar fàcilment com una mena de festa nacional dels Països Catalans. Em sembla evident i no provocador, com hi deia. Llavors, hem decidit que aprofitaríem d'aquesta excursió que fa un poc més de 120 quilòmetres. Doncs, com s'ha dit, que part de l'únic monument dels Països Catalans que hi hagi a Catalunya Nord, doncs el monument de Tesà, fins al cim que representa per a nosaltres i per a tots els catalans un símbol de catalanitat i on se fan els focs, el primer dels focs se fa al cim del Canigó. I quan veiem el que han fet dels focs de Sant Joan, els del comitè dels focs, els que organitzen més o menys tota aquesta comèdia de la flama actual, que és una comèdia folclor comercial o...
5: Quin és l'aspecte que us desagrada més de la celebració dels focs de Sant Joan?
4: Bé, primer és la descatalanització de tant al nivell de l'expressió que de l'esperit, és a dir, en el fons i en la forma. Descatalanització d'aquesta festa popular. Mm-hmm. I això ja ens fa un munt de nosa.
5: Els organitzadors ho convoquen com una festa catalana.
4: Oh, sí, sí, sí, com hi ha espadrilla catalana i coses així, és sosa catalana un poc a tot arreu. No, em sembla que per la gent que sempre ho ha fet, perquè s'ha pas sortit així d'una butxaca fa segles, fins jo de petit ho he conegut al meu poble, i la gent feien focs i en aquest moment hi havia pas aquesta organització gigantesca, que podria ser una bona cosa al límit, si se li donava, se li mantenia aquí a Catalunya Nord un sentit de catalanitat. Al sud és pas un problema, al sud reben la flama i tots els pobles d'una manera més o menys oficial i donen un contingut realment, verdaderament català, fins i tot a vegades de festa nacional.
3: Juny 1988, Pere Iubarón de Bernet explicava a Ràdio Arrels el per què farien una caminada de Tesà al Canigó. Des de Tesà, perquè s'hi havia creat un petit monument als Països Catalans en una casa particular.
1: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o potser més contundents o precisos, quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, metàfores, hipèrboles o comparacions. No són decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per parlar d'una persona que té la cara vermella, per exemple, després d'un esforç, i bé, direm que és ruig com un pebrot. O, si és una escrutallufa, direm que és curiós com un pet de monja. Aviam si les coneixeu, aquestes. Negre com una panna. Besti com un cabàs. Bonic com un sou. Tot això són comparacions idiomàtiques. Botat com un canard que mostra el guifer. O botat com un galàpet. Carregat com un burro. Cutnús com una xinxa. Eixerit com un esquirol. Fals com l'aimen en Judes. Flaca com una bleda. Mè fort com un roure. Gelós com un ca jove. Girbit com un nyigo-nyigo. Gros com un tudesco. Gras com un teixú. Magre com un picot. Menut com un gra de mill. Pelat com una geneta.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
7: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca.
8: A Ràdio Arrels, cada dimecres en aquesta hora, acollim l'advocat Pere Beca. Pere, bon dia.
9: Bon dia.
8: I avui vols parlar d'un tema d'actualitat que a Catalunya és absolutament impossible de passar al costat, aquesta visita del Papa a l'Estat espanyol i a Catalunya, i concretament també a Barcelona. Pere Beca, és que aquesta visita del Papa a Barcelona té un sentit polític pels catalans?
9: Doncs, primer de tot, és clar que hi ha molts anys que cap papa ha vingut a visitar Barcelona, i és el cas durant 3 dies del papa Leó XIV, que trepitjarà el sol de Catalunya i farà una sèrie d'actes simbòlics. Això no vol dir clarament cap presa de posició política ni cap reconeixement explícit del problema català, ja que la visita del Papa ha començat per Madrid aquest passat final de setmana amb molta aglomeració de gent i que, a més, les màximes autoritats de l'Estat espanyol, rei, primer ministre i quantitat d'autoritats, assistiran alguns dels actes a Barcelona, especialment la primera missa de la nova Sagrada Família. Però, com sempre, els actes polítics de caràcter simbòlic, i aquest n'és un particularment, poden tenir diferents lectures, diferents maneres d'analitzar. Recordem que Antoni Gaudí, el que va edificar, fer els plans de la Sagrada Família, a l'any 1917, ja deia: parlar català per nosaltres és un homenatge obligatori a les nostres origins. Per tant, si la raó més forta de la vinguda del Papa a Barcelona és l'acabament d'aquest edifici religiós, un dels més importants del món i segurament el més important del món cristià, després de més de 100 anys d'obres, i encara que de fet això no sigui totalment acabat, perquè s'ha posat la creu al cim, però queden moltes coses a fer a les façanes i encara hi ha mesos o anys de treball que han de complir-se. Però bé, si el Papa ve i assisteix a diferents actes a Barcelona, s'ha de contemplar la totalitat del seu moviment. No sabem exactament si a la missa de la Sagrada Família, sabem de segur que no es farà tot en català, evidentment, però si no hi haurà o no hi haurà algunes paraules en català. Però el que se sap, i que em sembla tan important, és que la visita del Papa no és només la Sagrada Família, sinó que hi ha un acte de pregàries a l'estadi de Montjuïc. Montjuïc, un lloc molt simbòlic per Catalunya, la Catalunya moderna, i que, fora de visitar la Sagrada Família, també farà o celebrarà una missa a la Catedral de Santa Creu, és a dir, un lloc molt barceloní, una visita a la presó de Brians, molt simbòlic també de la situació social de Barcelona, una visita al Raval amb discussió amb les associacions que es cuiden de les persones en dificultat social i, sobretot, per mi, un dinar amb els monjos de Montserrat. És a dir que els llocs simbòlics de la situació de la Catalunya actual, la política i la social, els llocs simbòlics de la preocupació del Sant Pare sobre els problemes d'organització social i no únicament de l'organització política, ressallen d'aquest programa molt intens, però amb una orientació que clarament fa entendre que aquest home ja sap que a Catalunya hi ha un problema i que encara que no li toqui de prendre clarament posició sobre aquest problema, sap que això existeix i que ho considera. La Sagrada Família és un símbol català, però també és un símbol per tota l'humanitat cristiana i, per tant, per tota l'humanitat també. Montserrat, els monjos, és un símbol molt més lligat a la reivindicació identitària catalana. I ja sabem que hi ha hagut al voltant de l'organització d'aquest viatge moltes pressions sobre el tema de l'idioma, part del govern espanyol, del part del govern en català, també segurament del part del govern dels Estats Units. I com a mínim, és segur que durant aquesta visita el papa utilitzarà la llengua catalana en algunes ocasions. Perquè, primera de tot, pur i simplement, i ho hem de recordar, català queda una de les llengües oficials de l'Estat espanyol, però perquè, sobretot, aquest papa entén la problemàtica tal com sé. No vol dir que el papa sigui independentista, evidentment, i no ho dirà en cap manera.

0: sembla que això ho entengui molt més enllà del rol oficial polític que pot tenir la seva visita.
1: Pere Beckham, l'interès que hi ha al voltant d'aquesta visita és que vol dir més enllà de la religió catòlica, que el paper, el rol de la religió, de les religions, doncs, va augmentant el món actualment.
0: L'escriptor francès i també polític André Malraux va dir el recurs dels anys 70, del segle passat, doncs, que el segle XXI seria religiós. I en aquells moments poca gent s'ho creia perquè estàvem en ple materialisme, en ple individualisme econòmic. I potser Malraux tan sols no ho veia com és la realitat avui dia, però la realitat li dona tota la raó i no hi ha, no falta de mirar les informacions a qualsevol lloc del món, que sigui a l'Àfrica, a l'Àsia, amb l'influència creixent de l'islam, amb les lluites que això provoca, i a Europa mateix, amb el creixement de poblacions d'orígens islàmiques i la problemàtica politico-religiosa que segueix l'augment d'aquestes poblacions desplaçades, desplaçades no per raons religioses, no és cap cruzada, no és cap moviment voluntari, però és la conseqüència de raons econòmiques, és a dir, en alguns països, el patiment de la fam o de repressió política. I enfrente d'aquesta pujada de l'islam i d'altres religions més esotèriques, l'utilització del cristianisme com i de la paraula de Déu com una lluita de potència brutal, com ho veiem actualment amb el govern dels Estats Units, que no prohibeix representar Donald Trump com un enviat de Déu, és una manera de mobilitzar soldats. És una manera d'explicar-los que la seva missió divina, posem-ho entre cometes, justifica que puguin anar a morir per raons de prepotència econòmica i política, i llavors que si se'ls expliqués que és només per la prepotència del dòlar, no ho justificaria. I recordem que les tropes nazis a la Segona Guerra Mundial tenien com lema «Gott mit uns», Déu en nosaltres, i que, doncs, això és una eina molt utilitzada de sempre de fer servir la religió com a element de mobilització política. Però aquí, en el cas del Papa, és un camí nou, diferent. Publicar una encíclica tan ràpidament i amb tanta profunditat i visió de futur, el moment exacte. I recordem que aquest papa és d'origen de Chicago, és americà. El moment exacte que la democràcia dels Estats Units està amenaçada de dintre mateix i del cap mateix és la prova que aquest home té ben clares les idees de religió i de política. No barreja les dues coses i no vol influir políticament com papa, sinó recordar que aquestes dues coses haurien de tenir un mateix objectiu, és el benestar humà. I el fet que vingui a l'estat espanyol, que vagi a Barcelona, una part discutida d'aquest estat, que visiti una presó, que parli amb associacions caritatives del Raval, que vagi a dinar a Montserrat, és la demostració de l'agilitat intel·lectual d'aquest home, que té la capacitat, fent les coses, sense dir-ho clarament, de fer entendre que està al dia de la problemàtica política. Jo crec que aquesta visita és un moment determinant per al moviment catalanista, encara que no sigui clarament una acció a favor del catalanisme de la part del Papa. El Papa no es cuidarà de política, però fent-ho així, ensenya un camí de responsabilitat humana i ensenya un camí pur i simplement de lo que hauria de ser.

0: cristianisme. Gràcies per la vostra atenció.
1: Gràcies, Pere Beckham, i fins a la setmana entrant a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Bon dia.
0: Molt bé, bon dia. Setmana entrant.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beckham.
3: Escolteu Ràdio Arrels.

0: Lliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia. Avui som el grup de Rumba Cumo, rumba, un grup de rumba catalana, i toquem l'11 de juny a Úpol. I el 19 de juny toquem el Xató de Balmí a Argelès. Voilà. Veniu nombrosos. Adéu, família. Vinga la rumba.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 6 de juny del 1993 es mor Joan Pau Giner. Va néixer a Bages a l'octubre del 1947, fill d'una família amb orígens prop de Tarragona. Amb quasi 30 anys es va fer conèixer artísticament a partir del 1976 al costat, entre altres, del Pere Figueres. Es va convertir ràpidament en una veu popular. L'any 1978, Joan Pau Giner va publicar el seu primer disc, Adiu Sava, amb 11 temes propis i una adaptació en català de la cançó Le Temps des Cerises. Giner era un bon intèrpret amb cançons surrealistes i amb un caire humorístic. El segon disc no va arribar fins l'any 1993, Bona nit, Cargol. Va morir poc després a conseqüència d'un accident de cotxe. Tenia 45 anys. Va deixar moltes cançons inèdites que es van publicar 10 anys després de la seva mort, el 2003, sota forma d'un llibre disc, Records de vida. Les seves cançons encara són molt populars, com La Ioli, que escoltem ara.
7: Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia i la força d'un ramat.

amb guitarras matineras per un cant recuperat, amb idees camineres i espectacles de mercat, amb xirmens i costelles

caparrotxos palassanys i carrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara se porten bé, amb el sap que sempre guanya i el diumenge fer el tercer.

0: Fins aquí l'Aioli de Joan Pau Giner.
1: Ràdio Arrels, em veig 93.1.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'Associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
4: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
3: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
4: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per moldre gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
3: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
4: Pica.
3: Aviam si se sent. És de pedra.
4: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que se guardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
3: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
2: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
3: Bon dia.
2: I avui parlem d'un llibre de cuina.
3: Sí, parlem d'un llibre de cuina i d'una historiadora de la gastronomia superimportant a casa nostra, que és l'Eliana Xibó Comalada, i de retruc parlem també d'un editorial molt important de casa nostra, que és l'editorial Trabucaire, que acaben d'editar, doncs, en la seva col·lecció de cuina, el volum 3, tornen a posar a l'ordre del dia la cuina medieval catalana de l'Eliana Xibó Comalada, que s'havia exhaurit i que arran de la seva mort, doncs, tornen a posar una mica a l'ordre del dia i a l'abast de tothom les seves obres de referència. És un llibre no només de cuina, sinó també un llibre d'història sobre la cuina del nostre país, com les influències àrabs i jueves cristianes tenen una influència molt important en la nostra cuina catalana, com també la cuina és present a dintre de la literatura, perquè hi ha tot de reculls d'extractes d'on apareixen elements de cuina a la nostra literatura, i evidentment és un llibre de receptes de cuina medieval catalana. Hi ha en aquesta obra algunes il·lustracions afegides, és un petit detall que no hi era en la primera edició d'aquesta obra, que són de la neta de l'Eliana Xibó Comalada, que és la Clàudia Comalada, que és una artista també del país, i es ve a afegir per agramentar, per fer més bonica aquesta edició de la cuina medieval catalana, perquè l'obra és en francès, de l'Eliana Xibó Comalada, que torna a ser a disposició de tots els nord-catalans per conèixer millor d'història de la nostra cuina, i és publicat a l'editorial Trabucaire.
2: Joana Serra, moltes gràcies.
3: Sí, gràcies.
4: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Agnès de l'oficina de turisme Conflent Canigó. Us informo que el dimecres 10 de juny de les 12:30 a les 4 la Biblioteca de Prat organitza un taller infantil. En el marc del cicle d'animacions Natura a la Tête, veniu a descobrir les espècies emblemàtiques del nostre territori, plantes rares, patrimonials i de vegades amenaçades. Descobriu els seus hàbitats, la seva fragilitat i per què és essencial protegir-les. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys, és gratuït i amb reserva prèvia.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: plantes de Conflent.
1: Albert Mallol Camproví.
0: El nostre especialista de plantes al Conflent és l'Albert Mallol Camproví. Albert Mallol, bon dia de nou.
1: Bon dia, Enric. Som aquí per tornar a gravar una planta més.
0: Una planta. Primer, parlem del seu nom.
1: Ah, això mateix. El seu nom, el llatí, Rhamnus alaternus. I el nom que consideri prioritari d'aquí, Acadè. És una planta pas massa gran. De fet, hem de dir que és un arbust, que pot arribar a fer 4-5 metres quan és gran, pensi que pas més, de la família d'una altra planta molt coneguda pels seus fruits, el ginjoler. Llavors, comparteixen la família. En aquest cas, els fruits, per nosaltres, jo diria que no són pas comestibles. Dic, jo diria perquè en tinc alguns dubtes.
0: Sí, a vegades pot, sí. Potser depèn del gust, no?
1: Ho veurem en els usos. Llavors, el nom llatí, Rhamnus, prové del grec. I alaternus, en aquest cas, era l'antic nom llatí de la planta. Un altre autor diu que, de fet, corresponia a un altre arbust d'identitat incerta que va utilitzar en Linné. Bé, són cosetes que queden aquí que difícilment podrem esbrinar. En tot cas, ve del llatí, a l'Eternus. I una altra cosa que cal explicar és d'on podria provenir aquest nom llatí. Ho farem més endavant. El nom en català d'aquí, doncs, seria Acadè, o els que s'han recollit aquí, vull dir, Acadè, aladern, grana de vinyó, olivastre, trocaperols i trocaperols també escrits de manera separada. Ara hem de puntualitzar un poc. En Companyó recull pel nom del gènere, és a dir, Rhamnus, grana de vinyó i trocaperols. I en Conill diu que només ha sentit a parlar del nom Acadè. Però dels fruits que es fan servir, grana de vinyó. Curiós. En Bouchard utilitza aquests noms, probablement no els trauria d'ell, dic probablement, i pot ser cal considerar-ne un de nou, lladern, que surt en el poema Canigó del 1886 d'en Jacint Verdaguer.
0: Això potser vol dir que és una denominació bastant antiga.
1: Molt antiga. Sí, sí, sí. És a dir, en Companyó és 1864, la publicació ve d'abans, però aquesta no és pas gaire més jove.
0: Sí.
1: Sí. En altres llocs, un munt de noms. Alló, Alló Mascle, Arnet, Boixbord, Cosconilla, Dinaret, Fustet, Llampúdel, Llampuguera, Llor Mascle, Mata, Palomesto, Saflaina i Sofraina, i d'altres. Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: En occità també n'hi ha molts. És una planta mediterrània, com veurem. Llavors és una planta que se troba pertot. Aigo esponxo, aladern, aladern, alaterna, dadalé, daladern, daradeu, fielanya, fielanyo, taradel i taradeu. Déu-n'hi-do, també.
0: Sí.
1: I són pas tots.
0: I fem una mica de descripció d'aquesta planta.
1: Això mateix. Com hem començat a explicar, és un petit arbust o arbre d'entre 1 i 5 metres d'alçada. No té pèls i té les branques disposades de manera alterna. És a dir, no unes al costat de l'altra. I és un arbre o arbret, o mata, diem mata majoritàriament, sí. no espinosa, i té fulles que són persistents, són verdes, dures, tenen una consistència, diríem, com sèria, una mica rellisquen, això, i tenen un vora viu cartilaginós, i tenen els nervis força, força ben marcats, tant per una banda per l'altra. Per la part de davant, Les fulles són d'un verd més fosc i per la part de darrere és com un poc més...
0: més mat.
1: Sí, més mat, una mica groc, sí, quelcom diferent. Es veu que davant i darrere realment hi ha unes petites diferències o fins i tot pot ser grans diferències.
0: I és un arbust segurament que no perd de les fulles.
1: No? No els ha perd pas. I el fet de que siguin així gruixudes és una defensa per evitar deshidratar-se. Per tant, ja ens està explicant una mica els costats en què el podem trobar a Solana, precisament. Les fulles també, com les branques, són alternes. I una de les curiositats és que, com a planta, sol tenir flors femenines i masculines amb arbres diferents. És a dir, el que en diem una planta dioica. Però de vegades és polígam. És a dir, que en un mateix individu pot haver-hi flors femenines, flors masculines i flors hermafrodites a dins mateix. I pot arribar a viure un segle. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Les flors són ben petites, molt petites. En aquest trosset que he portat, tot just s'estan desenvolupant. Ho són un poc més grosses, però tot i així són menudes, menudes, menudes. D'un color groc, diem, o d'un groc verdós, per què aniria? I s'agrupen en petits raïms a l'axil·la de les fulles que estan disposades de manera alternada a les branques. La pol·linització és feta pel vent i els fruits que dona, que són esfèrics, són baies, com el raïm o com les tomates, però petits.
0: Però molt petits,
1: Sí,
0: parlem de mil·límetres.
1: Sí, solen fer 4, 5, 6 mil·límetres. Són vermellosos, però quan acaben de madurar són ben negres, almenys en els animals. I són per allà, menjant-los, són els coloms. Mm. Els coloms els agrada. Probablement hi hauran altres animals...
0: altres ocells que...
1: Sí, sí, que els hi encanti. Una altra cosa que podem dir és que hi ha una sotaespècie que és la més general, que seria la sotaespècie a l'Aternus, que és la que aquí tenim, aquí al país tenim. Ara podem explicar quan floreix i on viu. Febrer a maig serien els mesos que se'l sol trobar florint. La fructificació la faria a l'estiu, que és quan veuríem els fruits vermells i més endavant els trobaríem ja ben foscos. Alzinars, garrigues, llocs on hi ha matolls i vorades serien els llocs típics. Per exemple, totes aquestes comunes que hi havia plantada vinya, que per la filoxera van patir molt i van ser abandonades, aquest seria un bon indret per anar a buscar aquesta planta. No viu a massa alçada, és a dir, a Tués, Canavelles, tindríem el límit.
0: És a dir, que és molt mediterrània.
1: És mediterrània, és una planta de les parts baixes de la part mediterrània i és una planta, per exemple, que es fa en el bioma temperat, diem aquests llocs climàtics del món que es divideix tant cap al sud i cap al nord, doncs el temperat, el subtropical i fins a les muntanyes tropicals. Llavors, podríem dir que és una planta que li agrada més aviat els llocs calents i que està adaptada a situacions com les que estem patint de sequera, tot i que també té els seus efectes, perquè, clar, si hi ha recursos o no hi ha recursos, tots els organismes vius es tenen que adaptar al que hi ha, com nosaltres. Llavors, tant en Companyó com en Gautier, en Conill l'INPN, que seria el sistema d'informació que recull dades aquí a l'estat francès, i companys que han treballat, tots diuen que és el Conflent. I seria totes aquestes bandes que són més aviat assolellades i aquests municipis més aviat de la part baixa, les comunes de la part baixa, i fins a Cerdinyà, a Oleta, Tués, hi ha molt.
0: Parlem de 500 a 600 metres.
1: Sí, i més avall.
0: I cap a baix.
1: I cap a baix. Això seria la distribució al país. I pel que fa als usos, per acabar, és una planta que sembla que no n'hagi de tenir, però déu-n'hi-do les coses que hi ha. Medicina humana, es fa servir com a tintòria, la fusta és bona, nutrició animal, és útil com a ornamental, s'ha emprat o sempre amb reforestació, també s'ha avaluat per tanques vegetals per protegir cítrics i algunes altres coses. Però això potser ho expliquem un altre dia més detalladament. Què et sembla?
0: Molt bé, tu mateix, Albert.
1: Vinga, gràcies, Enric.
0: Fins aviat, fins doncs. Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol, Camproví.
2: Rosselló.
3: Vallespí.
2: Conflent.
3: Cerdanya.
2: Capcir i Fenolleda.
3: Ràdio.

deixem a la pica la pols dels jocs de la plaça, la sopa bull, l'ocell a la gàbia, la pluja ha esborrat tota la xerranca.

Si no ets bon minyó, se t'endurà el rapaire un quarto fosc ple de bruixes i rates. El patge ho sabrà, i els reis et duran carbó i malaurança.

Sentim les notícies d'una ràdio llunyana. No vull menjar. Això no m'agrada. Si haguessis passat una guerra.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Soc a Serrallonga, al Vallespí, per fer memòria amb un home que, un cop jubilat, va fer l'esforç de recuperar les seues arrels familiars vallespirenques, inclosa la llengua. Havia passat molts anys fora del país. Ara és un home que, des de fa gairebé 30 anys, treballa pel patrimoni històric de Serrallonga
7: sí.
6: I dels serrallonguins, amb la creació d'un museu medieval on explica, amb tot de maquetes, la vida d'abans de la gent de Serrallonga.
7: És això.
6: René Manyà, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies de m'acollir aquí al vostre museu.
7: Sí. Sí, no, és per meu, ho som donat a l'Ajuntament.
6: Sí.
7: Me, som jo que ho som fet, m'aportem pas.
6: Ho heu construït vos?
7: Sí, sí.
6: Les maquetes, l'instal·lació, aquí veiem una cuina d'abans,
7: aquí,
6: la taula parada.
7: Sabeu per què ho van fer això? Quan aquí en França van fer la festa del centenari de la República Francesa i la gent aquí se van reunir i van fer en una casa un petit foc, un rosal, i quan vaig arribar, va bandera tu, ens atendria d'escriure un històric. Ahir els vaig dir, vos faré un històric a la vora del foc. Donc, això per explicar com la gent visquia a Serrallonga en aquell moment. Eh? I vaig dir, bé, pisca, voleu fer això, vos faré un museu petit. I per això que vaig començar per fer aquí, com visquien a la vora del foc,
6: sí.
7: Amb l'escon, tot això, com visquien... Després, com aquí el ferro català era molt coneixit, els hi vaig fer una farga. La primera és aquesta,
6: sí.
7: Aquí, la grossa aquí. La farga, perquè aquí nosaltres, al Rosselló, tenim la farga del mig, la farga de dalt, la farga de Galdares, i això, tot això era el ferro que venia de Baterra, Baterra, el de Sos d'Arles de Teca. I vaig començar amb això, i després els vaig dir, bon, bé, vos faré tot el mestiès que hi ha aquí, per això que cada maqueta
6: sí.
7: Representa un treball d'aquí.
6: D'acord. Heu parlat del ferro. El ferro català és un ferro extraordinari, no?
7: Sí,
6: el Rovella Pas.
7: Sí. No és el Rovella Pas, perquè té el manganesa.
6: D'acord. Sí. Una de les primeres coses que el senyor René Manyà em va dir quan li vaig demanar de fer memòria va ser: tinc 4.015 anys.
7: 4.015. Us he sentingut el mes de març aquí.
6: D'acord.
7: El 4 de març.
6: Molt bé. Felicitats,
7: sí, sí.
6: Eh?
7: Sí, sí.
6: Justament és un matí esplèndid del març del 2021, sí, que faig memòria amb el senyor René Manyà. Sou de l'any 1926.
7: 26. 4 de març del 1926.
6: I teniu encara una energia extraordinària.
7: Faig el que puc.
6: Quan és possible, si passi ara amb els confinaments, ho podeu fer, feu visites guiades aquí al museu. Vos esteu acostumat a rebre jornalistes.
7: Sí.
6: La televisió, la ràdio, la premsa...
7: Amb el virus ara mateix
6: sí.
7: No tenim pas ningú.
6: No.
7: Cada any hi ha un reportatge... Un bon fotografica, si vol fora per la paraula,
6: sí,
7: per saber què és el que representa aquest museu. Perquè aquest museu representa un pas Serrallonga, més tot d'allò, el Vallespí.
6: Del Vallespí.
7: El Vallespí. Mm.
6: Avui parlem més de vos que del museu. Què us sembla?
7: Bueno.

0: Anem allà. Parlem de les vostres famílies. Sé que teniu avantpassats que van venir després de la filoxera d'un mas de Darnius.
1: Ah, bé, sí.
0: A l'Alt Empordà.
1: Sí, a l'Alt Empordà.
0: Fa molts anys, això.
1: Sí, sí, sí.
0: I van arribar a bon pas.
1: Sí, vale.
0: Bé, parlem de la família més directa, tant la mare com el pare, de Pià.
1: Sí, un de Pià tot dos. I ell, amb el pare, va fer estudis per venir a la posta. I va ser, el primer posta que va tenir, va ser Argentell. I és aquí que vaig néixer jo. Després, ell va ser de l'Ardèixer, cap a Bursentan de Orla. Després, aquí, me van posar a l'escola a Ribes Altes. Amb el padrí me va piar, m'estava allí i anava al curs complementari a Ribes Altes. Després, quan vaig tenir el primer d'allò, me vaig anar a l'internar a Narbona. Allò vaig aprendre la mecànica allí. Voilà.
0: Doncs naixiu a Argentell, sí. L'any 26, sí. Aquí a Argentell, i passeu 7 anys.
1: Sí. Sí.
0: Després ja ho heu dit, seguint la família, a l'Ardèixer. Arribeu a Serrallonga també.
1: Sí.
0: A l'any

0: Abans vull parlar dels anys que veu ser a Serrallonga.
1: Sí.
0: Teniu 12 anys quan
1: la
0: família s'instal·la a Serrallonga.
1: Sí.
0: L'any 39 seu aquí a Serrallonga.
1: Sí.
0: És l'any de la retirada.
1: Sí, sí, sí. Vaig conèixer la retirada d'Espanya.
0: Ho recordeu, això?
1: Poc me recordi. Perquè
0: per aquí a Prats de Molló van passar milers de persones que fugien.
1: Jo crec.
0: I la guerra amb els alemanys, seu aquí també.
1: Sí, aquí amb els alemanys van ser ocupats de bord la França del Nord, en pres la França del Sud, i nosaltres van ser ocupats. I el meu pare feia passar la frontera espanyola per la gent de França que volia anar cap a Leclerc, com se diu, el general de Gaulle.
0: Sí.
1: De Gaulle era en Anglaterra i Jouin en Àfrica.
0: Sí.
1: I nosaltres hi fèiem passar gent la nit cap a la frontera per poder partir de França.
0: Perquè van arribar els soldats alemanys aquí.
1: S'estaven pas a Serrallonga a la Manera, perquè a la Manera hi havia la frontera. Voilà. Me venien aquí sempre a espiar camins.
0: Doncs el que feia el vostre pare era perillós. Quan ajudava el vostre pare a passar la frontera...
1: Un dia, jo tenia poc com... tenia 14 anys en aquell moment, els ajudava a portar fard cap a la frontera. I un dia els alemanys es van tirar de sus, ens veien pas. És el llorcans, el cas.
0: D'acord, que
1: va
0: enflairar.
1: Voilà, el meu pare ens va fer descalçar i muntar per la ribera per no pas deixar la flaire a darrere.
0: D'acord.
1: I van passar la frontera així. Mm. I van esperar la nit de pres per tornar a venir de nit, pas al dia.
0: Bueno. I vos era un mainatge, teníeu por?
1: Tenia 3 o 14 anys.
0: Sí.
1: Era per ajudar a portar la farda, fent tot el que portaven aquesta pobra gent que anaven cap a l'Àfrica o l'Anglaterra.
0: I l'aigat del 40 éreu aquí també, a Serrallonga?
1: Sí, aquí.
0: I què recordeu?
1: Va ser un desastre aquí. Va ploure, pensa el que diu l'Església, va ploure aquí 7 dies, nit i dia, i l'aigua seguia de per tot. I ja aquí, que a Prats de Molló, com se diu, la muntanya va baixar. Restar el tec hi havia 7 metres d'aigua i va restar l'aigua 7 hores. I quan això, el Butàs va baixar, llavors va
0: ser un desastre.
1: El
0: Vallespí fins a la Plana.
1: Va ser un desastre aquí.
0: I Serrallonga va patir o no?
1: No. En aquell moment tot se va passar.
0: Sí.
1: L'aigat ens va destruir tot el punt de la ruta. Pas més electricitat, tot el fil van ser desviat. Doncs, la guerra... sense llum, sense ruta, va ser un desastre aquí. Mm-hmm. Llavors, eren enclavats aquí i miràvem de fer el que podíem per poder viure. Mm-hmm. És aquí que el papà em va dir, a l'escola serà més tard, pel moment que el menjar, i doncs me van llogar una terra per fer venir trufes, per tot el que hi havia, per poder se nodrir.
0: Aquí teniu que 14, 15 anys,
1: no? A poc pres.
0: Doncs us calia treballar per menjar.
1: Sí. Vaig menjar en un lloc que se'n diu Cantallops, tenia un camp de poc pres, 100 metres per 20 a poc pres, veieu? I aquí feia... I, més fort, 4 anys de guerra, 4 anys de secada. El darrer any vaig sembrar 22 quilos de trufes i em van recoltar 19. Finalment la secada va matar tot.
0: Veu patir fam?
1: Sí. I després em van patir fam. I quan va ser a Narbona, a l'escola de Narbona, eren a de dins, eren, com se diu això, ens hi estaven allí.
0: Internat?
1: Era internat.
0: Sí.
1: Van patir de gana allí.
0: Sí, també?
1: Sí. I el meu germà, que se deia André, va patir

va patir molt, perquè era un xic més jove que jo, 2 anys de mancos, i al moment que el cos se desenvolupava, va molt patir.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria a Serrallonga amb el senyor René Manyà. Ja sabem que el pare i la mare són de Pià. Ell va seguint els llocs on treballa el pare. Ell treballa a la posta. Primer ell neix a Argentell, després baixen a l'Ardèixer i durant la guerra arriben aquí, s'instal·len a Serrallonga. Aquí pensen que almenys podran menjar. Però a Serrallonga hi ha la guerra, hi ha l'aigat, hi ha la retirada, tot això ho ha explicat el senyor René Manyà, que té 4-20-15 anys. És la primera cosa que em va dir. Els anys que passeu aquí a Serrallonga, sí, la gent en aquell moment parlava català aquí a Serrallonga.
2: Ah, sí, sí, sí. Tot almenys parlàvem en català. Eh? Nosaltres, joves, érem defès de parlar català. Calia parlar francès. Per això que jo som sempre parlat francès i vaig començar a parlar català, tenia 72 anys.
1: 72 anys.
2: I jo el parlava mal, el comprenia ben bé, sí, perquè el pare i la mare parlaven català entre ells. Bé, amb nosaltres no, era de fes. I doncs vaig patir molt per aprendre el català. Doncs ara mateix parli català, més o mancos, més el sé pas ni llegir ni escriure. Ah. En sé pas.
1: René Manyà, i per què decidiu, als 72 anys, posar-vos a parlar català? Per què?
2: Pel museu.
1: Pel museu?
2: Pel museu, perquè gent venien de Barcelona, darrere de la frontera,
1: sí,
2: i en francès me podien pas comprendre. Doncs jo vaig començar a mirar de parlar català millor, en fi, tot el que podia,
1: sí,
2: però a poc a poc, vaig començar a parlar de més en més, de més en més, de més en més. Perquè el comprenia ben bé,
1: sí,
2: de sempre.
1: El teníeu al cap, el català?
2: Sí, sí, sí, perquè el papà i la mamà, entre ells, se parlaven en català.
1: Sí.
2: Doncs nosaltres, és una llengua que coneixien, me la sabien pas parlar. És a poc, poc a poc, perquè la gent me pogués comprendre en aquell dins del museu, vaig parlar català.
1: Perquè venen molta gent de Catalunya Sud,
2: ah, sí,
1: aquí,
2: sí,
1: a visitar el museu?
2: En un moment, ara no, amb aquell virus,
1: sí,
2: ben pas, vaig anar a Barcelona, perquè allí vaig conèixer que és mort, ara pobret, pobre home, un Joan, era professor de la facultat de Madrid, professor de la facultat de Madrid, era historiant, i ens van conèixer en aquell museu, va venir. I un dia va dir, veniu a Barcelona. Va fer venir, vam venir a cercar amb una motora, amb un cotxe, cap allà,
1: sí,
2: i per explicar el que va emprès el Tratat de les Pirineus, que nosaltres vam venir, francesos, llavors, que s'han vingut aquí a la Catalunya, a el que era la Catalunya espanyola i la Catalunya francesa. Me van posant qüestions així, sí, per saber quina evolució van tenir aquí cap al Rosselló.
1: Perquè això ho coneixiu pas, aquesta història?
2: Oh, home, no, no, perquè nosaltres a l'estudi, bon, ja vam parlar del Tractat de les Pirineus, bon, bé, de lo que se va passar en aquell moment no ho coneixíem,
1: sí,
2: pas massa.
1: Sí, sí. Bé, ja sabem, ho heu explicat, que passeu uns anys aquí a Serrallonga, sí, després a Ribes Altes,
2: sí,
1: intern a l'Escola Tècnica de Narbona,
2: sí,
1: i del 47 al 54 torneu a París,
2: sí,
1: per estudiar, sí, enginyeria.
2: Voilà. Perquè aquí, si voleu, quan vaig era estudiant, la guerra ens va tot fotre el dimoni. Doncs vaig dir, bon, si vos reixi quelcom dins la vida, te cal tornar a partir a estudiar. Doncs vaig partir a París, perquè allí tenia una tia, me vaig estar allí i vaig començar doncs, de treballar, cada nit estudiava per poder avançar, en fi.
1: Sí.
2: Vaig passar un examen, el primer examen va ser rebut, el segon era malalt, vaig perdre. Llavors, quan era a Serrallonga aquí, el papà feia passar gent, mossos soldats,
1: sí,
2: cap allí. Un dia vam fer passar l'amo d'una usina de París, a Puteaux, se'n diu, la vila de Puteaux. I jo, quan vaig partir d'aquí, perquè jo sempre volia ser dins l'aviació, I vaig partir d'aquí perquè quan Perpinyà, l'aeroport, era pas l'aeroport d'ara, era el passatge dels avions quan anaven a portar el correu, la posta cap a l'Àfrica i l'Amèrica del Sud. I el director de Perpinyà era un oncle meu, un cosí germà de la meva mamà. I va dir, bon, si vols, me te cal estudiar, perquè sap, cal saber com marxa un avió, eh?
1: Sí.
2: Començaràs per i la mà de l'oli. I vaig partir i vaig anar a mirar, donc, Morana Solnier, en aquell moment era un avionista, feia avions a Surena.
1: Sí.
2: Vaig anar allí, me, en aquell moment me van dir, no us podem pas prendre, perquè nosaltres s'hem pas evoluat i quan els americans van arribar amb tots els avions que van conèixer en aquell moment, Morana Solnier començava de baixar. Llavors, me vaig trepar donc, a Surena i vaig dir, no us podem pas prendre. Bé, passi al carrer, veig a Pitó, en un carrer, i vaig dir, me l'emprimiré Oler. Ma, vaig dir, me, vam, és justament aquest home que vam passar cap a Espanya amb el papà i cap a Espanya. I llavors vaig dir, vaig arribar aquí. Vaig dir, som vingut, me se pas el que fa aquí, tinc pas treball en lloc. Llavors vaig dir, vaig demanar, en aquell moment, el xef de fabricació, me podeu llogar? Me, no podem pas. Me vull dir, portant, jo coneixi el vostre amo. I com va que coneixia el vostre amo? I un dia el papà el va fer passar cap a Espanya. I era el director que me va rebre. Ah, bon! I bé, veniu. Me fa muntar en el voreu de l'amo i me li va explicar. Bé, què sabeu fer? Re, jo li vaig dir re, se va fer re, perquè si vull fer quelcom cal que me partigui de baix fins a dalt. I vaig fer en plegat.
1: I ell, l'amo, ho recordava, això de la frontera?
2: Sí, se'n va recordar, se'n va recordar. Arreu,
1: sí.
2: Li vaig explicar com va passar amb una balisa
1: sí.
2: que tenia dos lingots d'or. I passava de l'ull d'or. Eh?
1: Sí.
2: I el papà li va dir, no, això passeu pas, perquè arribar a la frontera això vos serà robat. I ell els hi va tornar a enviar a llur casa, a Pitó.
1: D'acord.
2: I doncs vaig començar així. Doncs vaig estudiar d'un banc i treballava de l'altre, perquè en aquell moment, quan vaig partir d'aquí, era per me poder casar amb la meva dona, perquè tenia pas treball a ser lluny que nosaltres. I vaig començar a poc, vaig estudiar, i un dia, perquè quan vam partir d'aquí, li vaig dir, escolta, tinc poca cosa, i ella me va, en aquell moment, la meva dona, que érem pas casats encara, me va donar, en francs de l'època, 20.000 francs per poder partir amb el tren i m'està un xic a París amb la meva tia. I vaig començar a treballar i un dia li vaig dir, escolta, hi arribarem. Som entrat aquí com manobre, seguiré d'aquí, director. I vaig ser el director general de la societat.
1: Molt bé.
2: Era pas una grossa societat, en fi, hi havia 1.300 obriers, que obriers i homes i dones,
1: sí,
2: 1.300. Sí. I vaig passar la vida així, de manar aquesta indústria a Pitó.

0: René Manyà, som al museu que ha construït aquí a Serrallonga, a l'Alt Vallespí, un matí de finals del mes de març del 2021. Vos esteu a París fins a la jubilació, al 89, amb 63 anys. Heu arribat, ho heu explicat, a ser director d'aquesta empresa d'enginyeria. Sí. Heu vingut de tant en tant aquí a Serrallonga.
1: Cada any venien en vacances aquí.
0: Sí.
1: Perquè els primers tenien 15 dies cada any de vacances.
0: Sí.
1: En Pren van tenir 3 setmanes. En Pren van tenir un mes.
0: Sí.
1: I cada any venien a passar amb la dona, perquè era de Serrallonga i jo tenia els parents aquí,
0: sí.
1: venien a Serrallonga a passar les vacances. Uh-huh. Voilà, cada any.
0: Aquí construireu, quan torneu i us instal·leu amb la dona aquí a Serrallonga,
1: sí.
0: Poc després és quan construireu aquest museu. Me crec que ja el patrimoni vos interessava quan éreu a París,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sempre me son interessat el que era la Catalunya francesa.
0: Mm-hmm.
1: El papà i la mamà parlaven en català, jo no, però era una llengua que tenia dins l'orella.
0: Sí.
1: I vaig dir que memes el francès, me venes de Catalunya. Fins al Tratat de les Pirineus aquí eren a l'Espanya.
0: Sí.
1: Doncs, son estudiat tot això i m'agradava aquesta història. Per què? Com va? I aquí, com la gent parlava fora català, i que jo el parlava pas, això me va... Em va dir que em cal fer quelcom per poder... Però jo... Té... La secretària del museu.
0: Molt bé, bon dia.
1: Va, Eva. Sí. Llavors, és així que el museu va partir a poc a poc.
0: Mm-hmm.
1: I quan vaig començar a rodar les maquetes, va interessar la gent d'aquí i la gent del Vallespí venien a poc a poc. I vaig tenir gent de per tot aquí.
0: Sí.
1: I quan es va saber cap a Barcelona, en aquell moment, són gent de Barcelona que van venir molt, molt, molt aquí. I un que coneixia, que m'ho dit, que era professor de la Facultat de Madrid,
0: el Joan,
1: me va fer venir a Barcelona per poder explicar a la gent, el que vam... que va ser a la Catalunya com va ser a francesa.
0: Ara. Feu visitar el museu, heu construït vos mateix les maquetes, però també feu visitar el patrimoni històric de Serrallonga,
1: sí,
0: com el castell de Cabrens.
1: Serrallonga té 1000 anys, per què? Perquè aquí, en l'any 920, a Poprès, se va bastir el primer castell, allí. Aquest castell, l'enemic el podia tocar cap a l'oest. Allí on van bastir un fort petit, en fi, una torre. És per això que tenim un castell, un fort i una torre de senyals. Doncs el 10M, 13M i 14M, 7. Doncs això va ser tot una història. Allí dalt, el recadde, el 1360, el recadde era pas prou per nodrir el castell. Allí on van posar gent aquí, però els hi van vestir l'església, és per això que l'església té 1000 anys i Serrallonga, en sí. 1018, va tenir 1000 anys un guany. Per això que tot aquest patrimoni expliqui el que era l'església, com la gent se definien, i la porta, perquè era blindada d'aquell ferro que no rovella mai. És per això que llavors, a poc a poc, som anat cap a ferro i vaig vestir el primer forn i és el seu home, de dona,
0: de la secretària.
1: Vam vestir el sí. primer forn per fer fondre el ferro català. Hola.
0: René Manyà, i el conjurador? El conjurador és molt especial,
1: llavors,
0: aquí, no?
1: Para, això, pel moment, podem pas dir gran cosa d'això, però n'hi ha que diuen que és del segle XIV. Jo pensi pas. Pensi més aviat que seria el segle XVII, perquè conjurador, quan hi havia pedregada, hi havia secada, hi havia tot això, fent, anaven a pregar allà dalt, perquè el conjurador té 4 cantons i a cada un hi ha una estatueta, els 4 evangelistes. I bon, el capellà muntava allà, amb la creu, i anava a venir els quatre cantons perquè que tot se passi bé, voilà. Quan hi havia pedregada, secada o coses així. Però la gent deu és el 14è. Jo pensi pas. Em vaig parlar amb en Ramon Salà, de Sant Llorenç de Cerdà, que és professor
0: d'història.
1: I ell també em diu més aviat 17 o 18è segle. Però és el sol que tenim aquí perquè hi ve perquè una alcalde ja a prop de 20 anys va fer la reparació del terrat que havia baixat. I és classat monument de França, com l'Església de Serrallonga, el Monument de França i la DRAC, Direcció Regional de les Afers Culturals de Montpellier. Aquesta gent va dir, bé, què podeu fer per mantenir? I llavors vaig fer la restauració de tota l'Església en aquell moment. Voilà.
0: Doncs com a patrimoni tenim l'Església, el Conjurador, el Castell...
1: I les Torres.
0: I la Torre.
1: Voilà.
0: D'acord.
1: I l'alcalde d'aquell moment, aquí, va venir a casa, me diu, excusa, tu, te podries venir amb això? Vull fer la restauració de la Torre de Senyals. Ah, vaig dir, sí, i jo encara m'estava après, encara, fins a... Entenc. I vaig dir, sí. I van començar així, i van fer les primeres reparacions, i ara, fa el Mancos Mendelan, poprès més de 15 anys, que la Torre de Senyals és acabada, de dalt fins a baix s'hem restaurat tot. I ara s'hem començat, si hi havia pas el virus ara, s'hem començat de restaurar el castell del mig. Tocarem pas el castell vell, perquè tenim pas coneixença de com era fet. Perquè el caparell que va ser destruït per Vauban.
0: Sí.
1: Quan van venir aquí francesos, Vauban va fortificar Pres de Molló. I va dir, podem pas deixar un rodal o l'enemic se podria instal·lar. Doncs va fer amb la pudra, vam dir, 7 barils de pudra van fer saltar el castell. Voilà, el que sabíem.
0: Doncs ara espereu que passi el confinament per poder tornar a fer visitar el museu.
1: Voilà, tant que ho podré fer, perquè que tenim 15 anys, sobretot que m'estic tot sol i que la cuina me faig tot. Doncs, com això m'agrada molt de fer conèixer aquell país, doncs, per això que, si puc, tant com podré, miraré d'ho fer.
0: René Manyà, jo us veig en bona forma.
1: Pel moment, sí.
0: Sí,
1: Encara tinc prou de xance,
0: Sí.
1: Bé.
0: Sí, sí. Veiem. Ja veurem, Quines músiques hi posem? Què us agrada com a música?
1: Com a música?
0: Sí.
1: Oh, no importa quina.
0: Sí.
1: Bé, canviem la música Bach, Sebastian Bach, tot això, canviem. La música moderna, me toca pas massa, és pel jovent.
0: Sí.
1: La música clàssica que en diuen.
0: D'acord, molt bé. René Manyà, estic molt content que hàgiu acceptat fer memòria, que hàgiu acceptat parlar de vos, d'aquests 95 anys que heu passat, entre aquí a Serrallonga i també a París.
1: No, tinc xance que tinc una memòria molt. Me'n recordi de tot. De tot quan era jove, de tot el que s'ho fet de la vida. Sí. Urosament. És per això que som coneixit per això, perquè la gent venen per saber el que era Serrallonga dins del segle que s'ha passat. Sí. Voilà.
0: Des de a Serrallonga, aquest matí del mes de març del 2021, he fet memòria amb René Manyà, un personatge de Serrallonga imprescindible. René Manyà, gràcies i bon dia.
1: Gràcies.

0: les músiques que han acompanyat la memòria que he fet amb René Manyà a Serrallonga. Aquest és el pròleg de l'Orfeó de Monteverdi. Abans hem escoltat Joan Sebastià Bach amb la polonesa de la suite número 2. També Festívola, una peça del compositor i guitarrista català Emili Pujol. I hem començat amb una cançó popular catalana, Una matinada fresca, amb Teresa Rebull, del disc de Terra Nostra, publicat l'any 1977.
1: Memòria. La nostra gent...

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Diuen que la rosa és la flor més estimada, la més cultivada, la més preuada, la més vulgar també. Segons en Hans, a l'antic Egipte ja es conreaven i s'estimaven les roses. I a la Xina. Totes les grans civilitzacions han tingut com a pròpies unes determinades variants de rosa i les han dotades d'un simbolisme particular. N'hi ha més de 30.000 varietats catalogades, però d'algunes se n'ha perdut la llavor i és impossible reproduir-les. Les roses s'extingeixen com les bestioles, però és curiós, perquè ningú no s'alarma quan això passa. En Hans von Klum no tenia aturador quan m'explicava la seva passió floral. Em volia empaltar la devoció cega per aquests éssers vius que acompanyen els morts, i que a mi no m'han fet mai ni fred ni calor. Tenia un lèxic propi, el meu veí difunt. Era molt afectat quan parlava de les textures, dels matisos en les formes i en les mides, de les fragàncies, dels colors, dels sabors també. De la configuració dels pètals, de les roses sense espines, dels rosers en forma d'arbust, de la salinitat de l'aigua. Es queixava amargament de la mala qualitat de l'aigua de Son Blanc, que en més d'una ocasió va estar a punt de provocar una catàstrofe en algun dels seus planters. A mi no m'agraden les roses. Totes les flors em molesten, tant si les veig sembrades com si les han collides amb traïdoria. Em fan mal les que estan a la mata i les que algú ha desat primorosament dins un gerro. Hi ha alguna cosa més patètica que un pom de margarides silvestres entaforades dins el cul d'un bòtil de plàstic esmitjat? L'endemà, l'aigua s'ha fet espessa i verda, i hi ha pol·len i pètals escampats per tota la taula. Les trop ridícules, les roses i totes les seves germanes, les flors. Tan exhibicionistes, elles. Fan un esforç ímprobe per ser les més belles, però no saben que justament per això, per ser les més polides, tindran una vida més efímera. Fins i tot la paraula flor em desagrada. Una vocal rodona entre tant consonant. Flor. Flor. El cos deshabitat d'Esperança Camps, publicat a l'editorial Proa.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o potser més contundents o precisos, quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, metàfores, hipèrboles o comparacions. No són decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per parlar d'una persona que té la cara vermella, per exemple, després d'un esforç, i bé, direm que és ruig com un pebrot. O, si és una escrutallufa, direm que és curiós com un pet de monja. Aviam si les coneixeu, aquestes. Negre com una panna. Besti com un cabàs. Bonic com un sou. Tot això són comparacions idiomàtiques. Botat com un canard que mostra el guifer. O botat com un galàpet. Carregat com un burro. Cutnús com una xinxa. Eixerit com un esquirol. Fals com l'aimen en Judes. Flaca com una bleda. Mè fort com un roure. Gelós com un ca jove. Gervit com un nyigo-nyigo. Gros com un tudesco. Gras com un teixú. Magre com un picot. Menut com un gra de mill. Pelat com una geneta.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Ràdio Arrels, NFIAC 95.
4: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Som el dimecres 10 de juny, bon dia. Un temps cobert avui amb unes màximes de 24 graus a la plana i 11 a la muntanya. Una tramuntana també present al Rosselló i al Conflent. Demà ja torna el sol, les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 14 a Prada, 11 a Prats de Molló, 6 a Manlluís i 7 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 26 graus al Rosselló, 25 al Vallespí, 23 al Conflent, 16 al Capcí i 19 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, Baix Vallespí i Conflent i sobretot a la Salanca amb un vent de 70 km per hora. Divendres un temps igualment assolellat amb unes temperatures estivals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 17 a Serret, 12 a Prats de Molló, 16 a Prada i 7 a Manlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 31 al Vallespí, 29 al Conflent, 20 al Capcí i 23 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí.
5: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
7: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
8: Una hora 100% en català.
9: Ràdio Arrels.

la mei diguis-me coses amb aquella llenga rosa que rosega pels carrers. Diguis-me coses boniques, diguis-me coses bendites sense pensar en res més. Parla-me i diguis-me coses amb aquella llenga boja que se'n perd en caminets. Diguis-me que la setmana quan s'acaba no s'enganya.

Digues-me coses ben dites, caminem prou de través. Parla-me i digues-me coses amb aquella llengua rosa que fa vergonya al burgès.

un espai verge sense límits, la mateixa cistella del gran murmur, una selva incalma sense cap abecedari, sense números, una olla que

0: Radio Arrels, a Millàs, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Clairà, 95.

morats, un sul al poller. Quan el cantarem el temps de les cireres, xiularà de bu el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dus en dus s'acullen somiant, penjant

passant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits ensomiant. Un cop qui se

espines. Balleu, patiré de la mala sort. Un cop qui sereu al temps de les cireres, també no tindreu de penes de mort. L'estima

0: del mar.
1: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: A Cornellà del Barcol, 95.

carrers estrets, amb records invertebrats, amb amors estacionats en indrets del meu passat. I m'estira tot

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ja vaig saber pel món.

extasiat en la negrura cristal·lina de les dues

de blancúria, nacarina, del teu rostre de petxina i suau dibuix. M'he fet reu i esclau etern de la bellesa. I no hi ha fe damunt la terra o prou virtut com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen.

0: Radio Arrels, a Forques, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Els Valls d'Arles, 88.2.

Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, vida meva, on quasi sempre és primavera, sé d'un lloc, un lloc tranquil on reposar després del vol. Vindrà l'amor i vindrà el plor que durarà la nit sencera, i trens que passaran de llarg malgrat l'espera. Vindran petons, vindrà la por a la nuesa,

prendre'l. Però compte que també hi ha llops, també hi ha feres. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, filla meva.

Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, filla meva, on quasi sempre és primavera, sé d'un lloc

ens vaig trobar tan lluny de casa, estant com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà en un cul de rasa, angelets que et fan perdre el cap. La petita amb cara de bitxo, la mitjana amb una cua de cavall, la més gran sense sabates,